0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Escoltes i cal.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, wow, a poc.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SAlert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i una altra per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions

0: contrari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
1: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
0: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
1: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una 70ena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
0: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
0: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
1: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6ª jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
0: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
1: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la ronda de dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb les alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, està molt bé.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, les alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts potser 5 no, però 2.5.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Matiners, avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, Matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, Matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho tinc
0: Meritxell
1: aquí.
0: Martorell, que és la fundadora i directora de Joves Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui

0: estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
1: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio...
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i al guionista i escriptor Eduard Sola.
1: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que... en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, doncs, som una mica fudis aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar,
3: per quin és el problema? A veure,
0: aquí hi ha el problema amb les
2: us
0: formigues.
2: Us explico, això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals. Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones.
2: Molt bones, eh?
0: Entrepà molt
2: són
0: fria,
2: una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols.
3: A Lleida els tenim tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció. I que el 60% dels clients...
0: Volia les formiguetes, clar, que
2: estaven.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Ai, jo hi aniria, eh?
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus al 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert, i va haver fins i tot xiulets, i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge en què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem superorgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit...
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada.
6: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
7: He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and
7: he tingut
6: bad
7: bona
6: luck
7: sort i mala
6: no
7: sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: Celibate for quite a while now.
7: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és
1: que
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Ens enganyem.
0: Vinga, va, fica-m'hi cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i et digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
11: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
11: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, i jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria farà de Patricia, clar. No?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
12: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta, perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos darrere arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan els dos. Meu. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: que no sé
1: santa.
0: Com estaran el mes de maig aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem en gens per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Medero.
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
14: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
14: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
15: Bon dia, matiners.
16: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
15: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és... Una ranchera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'aboca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar. Els matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges es alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Quién puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercicis, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de ahí, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
9: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
9: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
9: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
9: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
9: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:45, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
10: Bon
1: dia,
10: Sílvia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets sí. Que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu literalment, escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs el nou nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més, amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:45 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Ariana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Bé, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula, sí, Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja. Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batgiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També entre elles Rosalía, que té 7 nominacions, també Karol G, Catriel i Paco Amoroso, o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
4: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que puja net, digueu, encara puja net.
0: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
4: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar la gran matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
4: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Anxa Llàcer escoltant, un altre cop
4: t'aviso,
3: que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, per què m'està dient? A veure, cuidado, diu.
4: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
4: No és en va la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
4: Sí.
3: Si és que jo avui prou penes tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No, un més, quilòmetre? Més. Dos
4: quilòmetres?
3: No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
4: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
4: Envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga.
3: Home, avisa'ns, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
4: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
4: això.
3: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
4: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
0: a l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
4: Metres, deu voler dir
3: metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
4: Si no, seria la muralla de Xina, no?
3: Sí, exacte. Diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que és complicat. 4 i mig.
3: Vinga, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat. Marta.
0: Doncs 3.
3: Seran
0: 10,
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
4: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar.
0: No
3: em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No, no. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil·la. Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
4: Vinga, som mi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
4: Canalia!
0: Molt bé!
3: Mira, feliciteu-me i estigueu feliços per mi.
0: Molt bé, per tu, sí.
4: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
4: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
4: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
4: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la, busca-la. Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 3:15 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
5: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat... La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
3: D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
6: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant, també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja han parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna, que és dijous, i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous completet.
3: Penúltim dia de la setmana, d'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
6: Fins ara.
3: 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades, i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
7: Avui hem quedat a les 4.
8: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
9: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
10: Uau.
11: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
9: És la cara francesa de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
12: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé com acabarem fent, eh?
13: Acabarem com el perfum aquí tots.
8: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps. Quan ens ho estem passant bé, Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
10: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
3: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
10: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més, també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
10: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
3: Tant, i escolta, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè ahir vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
10: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
3: Esperem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
10: Sí, sí. Ara tinc la línia de les temperatures de davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
3: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades. Gràcies, Eloi.
10: Vinga, fins ara, Canàries.
3: Que vagi bé, adéu.
10: Adéu.
3: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
4: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf, és la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. La bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
3: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
14: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Et juro que jo aquests ritmes no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
9: crit. Jo pateixo crit. Per si sóc jo, eh?
3: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
0: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
3: Sí, no, sí, segur, però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
15: Bon dia.
3: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
15: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
3: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
15: Des de Cambrils.
3: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
15: Home, perquè, doncs... primer que no dormo, molt no dormo.
3: Sí.
15: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... M'hiro d'alegrar-me el dia.
3: Això està molt bé.
15: Ja, d'entrada.
3: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
15: No, jo canto de tonteria, eh? No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tal, eh?
3: Però escolta'm... Però
15: mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
3: Que bé, Pep.
15: Això és fabulós, el programa que feu.
3: Veus?
15: Un 10.
3: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
0: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
3: aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també
15: ara,
3: ens agrada.
15: I ara, per exemple, te canto.
3: Vinga, va.
15: Una tonteria, eh?
3: Sí.
15: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
3: Quina maravilla.
15: I d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
3: M'encanta,
0: ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
15: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
15: Som molt, molt alegre.
3: Veus?
15: És que... és que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amb bo.
15: El que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
15: Va bé, de res.
3: Que vagi bé, bon dia,
15: bon
3: matiner.
15: Bon dia, una abraçada a tots.
0: Adéu.
3: Veus que bé?
0: Ja està. Apa, bon dia,
3: ja tenim el dia fet.
0: Ja marxo.
3: Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
0: Adéu, fins
3: Lara
0: demà.
3: Lara García, també,
0: adéu,
3: que vagi molt bé.
0: Demà.
3: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí. Vull
1: dir que aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Haurem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de...
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
3: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54, Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al Termcat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa al costat del David Benito.

0: 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori, i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
2: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegue en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
2: No, en absolut, no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP està Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant, i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
2: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
0: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
2: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, cosí germà de Montrevesgaia, de situar-nos al,

0: a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigue pel que sigue, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho, però no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
0: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta, no em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure La Vanguardia, crònica de nuestro corresponsal José Bayerga, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
0: Exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses, i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
0: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera a la gent, problemes de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia, i tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar però no vull que ningú digui mira, et dona la raó a l'esquerra o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
0: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
0: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els hi dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguen menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
0: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llig. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llegui i que llegui en paper, no a la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llegi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llegi. Jo a vegades tinc un net d'11 anys i li dono un paper i dic, llegi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir a l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és una de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
0: Sí, també, bueno, és el que hi ha, clar. Jo la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, en molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme... Sí. Tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre, sí, així?
0: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdico El País i el català, el que llavors era que també vaig escriure El Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'anglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès, i en francès llijo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ah, ja no ho sé, això. Vosaltres, els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Este és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir. No?
0: Les xarxes socials, són una trampa. Són una trampa, perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui, i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia dos seminaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia dos, jo era director dels dos,
2: Més pluralitat,
0: hi havia dos, un de dretes i l'altre d'esquerres, i clar, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
0: Bueno, lo que m'ha manat, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites, i els amics i companys els hi dono, els hi envio, per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré amb cadira de rodes, o no ho sé.
2: Segurament que bé com te podem veure ara.
0: No ho sé, Josep.
1: Una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
0: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals depèn, perquè és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del seminari, i el seu marit, que també treballa al seminari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades. Des de comentar-se aquestes converses sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que ho ha portat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Adeu, bona tarda.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de, això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no es posa un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què Almacelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
2: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
3: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
2: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler... O sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades... Uh-huh. Es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem clar, aquí, així.
1: Clar.
3: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues, dos i mitja, a les tres, alguns, i...
2: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
3: Sí, sí, sí, és una cosa que efectivament passava. Eh? Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues, sortia fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o, saps?
2: Clar.
3: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
3: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
3: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és, la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes al 49 i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
3: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
3: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
3: Clar, o sigui, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
3: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canviï, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya, als Pirineus, o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
3: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. Pues I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Vale.
4: Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
0: Rambla 54.
4: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
4: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
0: Rambla 54.
4: Perfecte.
0: La teniu. Jo sóc pobre.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem, demà anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació, tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16, ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
10: tant,
1: a qui posarem, tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, doncs... no m'atreviria tant.
1: Doncs au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisén que hi ha al continent.
1: lutier de chamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del chamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de chamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
5: Aquest concretament és un tsugaru chamisen, que és un chamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de chamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el chamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del chamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis chamisens.
5: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un chamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el chamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
5: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de chamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
10: La manera com va aprendre a tocar el chamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el chamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
10: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el chamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
5: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del chamisen, no? Perquè, clar, jo toco el chamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del chamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
10: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
10: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitant al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei. I per fer-ho podem saludar a l'Eric López, de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida, i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpíades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i d'un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom el 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital, i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta el 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornarem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'Uien, Anna, que jo, encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vises, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però
3: exacte.
2: Bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu, adéu.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.

0: és que...
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Sabies que...
1: Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu. La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un te calentet, oi?
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
4: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida.
3: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant a Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: És dijous 17 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no ens podeu només escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista on l'Isaac Muntades parlarà sobre la cursa del Taga de Sant Joan amb en David Rovira i en Joan Ferriol, dos organitzadors de la prova. Després, com sempre, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui que si cobra les xarxes, com sabeu, nosaltres comentem els tuits que surten a les xarxes en aquest moment. I acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la secció de la Foc Lent. L'Isaac Muntades, altra vegada, avui ens explicarà què és la Fira Europea del Formatge de Ripoll, que es celebra del 26 al 27 de setembre, i ho farem amb Marina Puig-Corbé, del Mas del Lladre de les Lloses. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Detingut un noi a Sant Joan de les Abadeses acusat d'agredir sexualment a una menor. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir un noi de 17 anys per l'agressió sexual a una noia menor d'edat a Sant Joan de les Abadeses, resident en aquest municipi durant aquesta festa major. Segons explica el diari digital elcaso.com, i ha confirmat la veu de Sant Joan, els fets van succeir la matinada del passat diumenge, a prop del pavelló municipal d'esports. Segons la denúncia de la menor, el detingut, amb qui havia estat parlant una estona, va obligar-la a fer-li una fel·lació en contra de la seva voluntat. Després de produir-se l'agressió, la noia va explicar els fets a la policia catalana i l'endemà van detenir el noi per ser suposadament l'autor de l'agressió. El noi era un conegut de l'entorn de la víctima. Se'l va acusar d'un delicte d'agressió sexual. La investigació la va portar a la comissaria de Ripoll. Després d'haver-se entregat a la Fiscalia de Menors, no s'ha aclarit si el menor arrestat ha ingressat en un centre en règim tancat. L'Ajuntament de Sant Joan és coneixedor dels fets denunciats, però per preservar la intimitat i el benestar de la persona afectada, no ha fet cap declaració fins ara, tot i que està en coordinació amb els serveis competents per gestionar la situació. Aquesta agressió és la tercera que es produeix al municipi aquest any després de les dues que es van produir en una diferència d'una setmana entre finals de febrer i principis de març. En un dels casos, l'home de 30 anys sense antecedents va agredir sexualment una dona enmig del carrer i li va causar lesions. L'home va entrar a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, mentre que l'altra agressió va tenir lloc dins d'un domicili i la va provocar un home de 43 anys i amb antecedents policials.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Sant Feliu ha suspès durant un any les llicències d'obres a l'àmbit de l'escletxa, Laia.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha suspès durant els pròxims 12 mesos les llicències d'obres a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa. La suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona per evitar que durant aquest període es facin actuacions que puguin condicionar el seu futur. La mesura s'ha aprovat en un ple extraordinari el dijous 10 de setembre a la tarda, juntament amb el document d'abast i les línies estratègiques per a la reordenació de l'Escletxa. Es tracta d'un document tècnic fet per un estudi d'arquitectura que apunta diverses opcions i que ha de servir al govern per planificar el futur d'aquesta zona que, amb la compra per part de l'Ajuntament de la Nau Vallcorba, està previst que es converteixi en l'eix cívic de l'Escletxa, un projecte que s'ha presentat a la Llei de Barris. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, el document ha de servir per establir bases urbanístiques que permetin a l'Ajuntament prendre les decisions posteriors sobre l'abast territorial, el model d'ordenació i els instruments necessaris per a desenvolupar-ho, incloent-hi una modificació del pla general si calgués. Escoltem a Manel Rodríguez.
3: L'acte d'avui no formalitza cap canvi urbanístic. Només preserva la situació actual per poder fer un estudi abans que es consolidin actuacions o drets urbanístics que puguin limitar el...

0: entre la plaça i l'Escletxa. El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, s'ha mostrat partidari de mantenir el plantejament actual amb un carrer que connecti l'Avinguda de la Generalitat amb l'Escletxa. D'altra banda, la regidora socialista Laia Jordana ha lamentat la precipitació en aquesta aprovació. En aquest ple extraordinari celebrat, com dèiem, el 10 de setembre, s'ha aprovat la suspensió de les llicències amb els vots a favor de Primàries Codines i Junts per Catalunya, l'abstenció del PSC i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. La regidora Caral Villar s'ha absentat durant la votació per la seva vinculació familiar amb part de la propietat.
1: Aquesta setmana ha començat el curs escolar per als alumnes de formació professional, una opció d'estudis que aquest cop té més alumnes que mai, encara que no tots han pogut entrar a la primera opció escollida, Andreu.
2: Alumnes de primer de cicles formatius a grau mitjà han començat el curs aquesta setmana a l'Institut de Vic. De primer, de grau mitjà i superior en són un miler del total de 1.580 que estudien al centre. A la darrera assignació d'alumnes aquest setembre, però molts altres n'han quedat fora. Cristòfol Estrella, director de l'Institut de Vic.
3: Una mica de mal sabor a la boca, en el sentit de que s'han quedat moltíssims alumnes fora que volien venir a l'Institut de Vic. Estem parlant d'una xifra de més enllà de les 600 persones que havien demanat voler estudiar al nostre institut i que només podíem oferir 90 places.
2: De les persones que no han pogut entrar a estudiar a l'Institut de Vic, algunes ja tenien plaça en algun altre centre, però d'altres no podran cursar enguany estudis de formació professional.
3: És una pena, no obstant, que no hagin pogut donar resposta com a sistema a aquesta allau de peticions. Fa temps que estem dient a totes les autoritats educatives de que necessitem més espai, necessitem créixer com a Institut de Vic, i bé, les xifres ens ho corroboren de que aquestes peticions no eren només dir per dir, sinó que la demanda hi és.
2: La voluntat del centre del Departament d'Educació i l'Ajuntament de Vic és créixer, però per ara no és possible per mancada d'espai. L'alta demanda es dona a les diferents branques educatives.
3: Tots els cicles estem desbordats, però sí que és cert que tots aquells que directament donen resposta a les necessitats del territori, de la comarca d'Osona i àrees colindants, doncs ens sap especialment greu, com per exemple.
2: El que passa a l'Institut de Vic, el més gran de la comarca que ofereix FP, no és un cas aïllat, ja que, de fet, aquest és el curs en què més joves han optat per la formació professional. Per al 2026-2027 a tot Catalunya s'han pogut matricular més de 76.000 alumnes, d'aquests gairebé un terç no han pogut entrar a la primera opció.
1: I comencen les obres de soterrament del pas a nivell de Llinars del Vallès. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que si bé és cert que la utilització del pas a nivell en algunes poblacions és merament residual, també ho és que aquest no és el cas de Llinars del Vallès. I és que una de les dues entrades a l'aparcament de l'estació és precisament per aquest punt. Així que després de molts anys d'espans i algun que altre accident, Adif ha posat en marxa les obres de supressió del pas a nivell de la línia de tren que passa pel municipi. Des del consistori han celebrat l'inici d'aquests treballs amb els quals es dona resposta a una llarga i esperada millora de la seguretat, que no només era un clam de la ciutadania, sinó que l'Ajuntament també se l'havia fet seva. El projecte implicarà en alguns punts reptes pel que fa a la mobilitat, i és que el responsable del projecte, Adif, ha explicat que mentre durin les obres, el tram del camí paral·lel a la via entre Flamagàs i l'aparcament estarà tallat al trànsit, començant els primers dies durant unes hores, però més endavant restarà tallat fins al final dels treballs. I és que l'Administració d'Infraestructures Ferroviàries construirà un pas inferior de 29 metres de llarg a l'altura del carrer Girona, amb uns 120 metres de l'actual pas a nivell, per poder creuar les vies a peu o en bicicleta de forma segura, comptant amb el finançament dels fons europeus FEDER. Així doncs, tot sembla apuntar que aquest 2027 Llinars no tindrà cap pas a nivell, millorant així de forma clarament notòria no només la seguretat, sinó també la mobilitat de les vilatanes.
1: I Vic va donar el tret de sortida 5 dies de música, indústria i noves oportunitats que aquest dimecres amb la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. Andreu.
2: Des de primera hora del matí, a l'Atlàntida va concentrar artistes i professionals del sector que van recollir les acreditacions per començar a descobrir les propostes d'aquesta edició. Concerts exclusius, trobades i espais per establir nous contactes van marcar les primeres hores del mercat. Sentim el programador de Banc Cultura, Xavi Sitjà, i la productora de The Indian Runners, Jana Cinta.
5: Buscar noves músiques, nous grups que puguin sorprendre, De fet, fem concerts de petit format i bé, doncs, sempre ens agrada doncs, trobar propostes diferents i que puguin impactar els oients, els espectadors que vinguin als concerts. Vam començar amb 20 anys vinguent a gaudir, diguéssim, de la plaça Major i

0: concerts del mercat i després ja acreditats i muntant totes aquestes històries.
1: És important perquè tota la indústria, tant catalana com nacional i de fet també internacional, es reuneixen tots aquí i és el punt d'inici de curs, diguéssim, on es comencen a veure, doncs, la gent explica quins són els projectes que tenen per aquell any i parles amb programadors, promotors, gent de tot el sector que es troba aquí i és una mica el punt d'inici de curs.
2: Una jornada especialment pensada per als professionals amb activitats com sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. També s'ha posat el focus en els joves del sector amb l'espai Música Viva Pro 360 graus, que ofereix eines i recursos per impulsar nous projectes. I és que més enllà del concert, el mercat es converteix durant aquests dies en un punt de trobada per a la indústria musical. Un espai on artistes i professionals poden generar contactes i obrir la porta a noves oportunitats. Una de les artistes és la Carla González, que participa per primer cop com acreditada.
3: Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte. És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
2: El tret de sortida musical el va donar Playground, el projecte personal del trompetista Klaus Stronig, amb el primer concert adreçat als professionals acreditats. Així doncs, ahir començava una 38a edició que convertirà Vic, durant 5 dies, en punt de trobada del sector musical.
4: I gràcies a la col·laboració del mercat des de Prívic Joan Triadú, la cinquena edició del Set de Música, un recull d'exposicions que tenen la música com a fil conductor, Andreu.
2: Set exposicions de fotografia amb una mateixa mirada, la música. És la cinquena edició del Set de Música, una proposta de 3EU Vic Click, que a diferència d'altres anys, concentra totes les mostres al Centre Cívic Joan Triadú de Vic, en lloc de fer-les itinerar per diferents espais de la ciutat. El seu president, Ricard Jordà, en parla.
5: La idea sorgeix bàsicament a partir de música viva i bé, potser de dues passions meves que són la fotografia i la música. Amb aquestes dues doncs ho vam unir. Aquestes concretament són de l'any passat. Hi ha un altre dues més de les set exposicions. N'hi ha doncs tres que són del mercat de música viva de l'any passat.
2: Set de Música compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i del Mercat de Música Viva, que coincidint amb la seva arribada, tres de les exposicions els dediquen a fotografies de l'edició de l'any passat. Una d'aquestes mostres és feta pel mateix Ricard Jordà.
5: La meva m'he centrat bàsicament en els instruments. Jo dic, a veure, un músic sense l'instrument, a part dels cantants que el porten incorporat, però un músic sense l'instrument no és res, un instrument sense un músic tampoc és res més que un objecte. És més centrat bàsicament en mans i peus, que són les eines principals que fan anar doncs els diferents instruments.
2: Però no tot són fotografies de música en directe. També hi ha mostres centrades en altres àmbits, com el gavelan, dedicada a un instrument o baicàrcara, que posa el focus en un músic. Una altra de les exposicions se centra en el fotoperiodisme musical. En directe és una selecció d'algunes de les imatges més emblemàtiques del fotoperiodista musical Francesc Fàbregas, Joan Manel Amigó, vocal de 3EU.
6: Tenim una representació, perquè van ser moltes fotografies més, de la seva carrera en el llarg de doncs, seguint a músics i grups, sobretot a Espanya, però també arreu del món. Sobretot el Bruce Springsteen, els Rollings, que sempre van ser com una icona per una generació, han estat i segueixen sent, però també una part molt important de la cançó catalana.
2: La cinquena edició del Set de Música es va inaugurar el passat 5 de setembre i es podrà visitar fins al 9 d'octubre.
4: La tienda del grup de DJ de música Màquina de Sant Feliu de Codines celebra enguany el seu 25è aniversari i ho farà com no podia ser d'una altra manera posant la música durant la festa major Laia de Déu, una codinenca.
7: Francesc Esturgó, conegut com a DJ Cat i un dels fundadors de la tienda, explica que prepara les sessions de manera diferent segons el dia. Divendres aposten per una selecció més underground, mentre que dissabte obren més el ventall per arribar a un públic més ampli. Escoltem-lo.
8: Tant com per un dia com per l'altre, ja tant sigui divendres com dissabte, fem una tria diferent, perquè sempre hem fet pos una miqueta com el divendres, una mica més underground, la música una mica més selecta, no? I el dissabte pues, sempre hem fet pues, una mica més la música comercial i volem pues, que al final pues, pugui vindre una mica de tot i puguin conèixer pues, els mítics temazos del món de la música Màquina, no?
7: arribar als 25 anys, però no era una fita que es plantegessin quan van començar. Esturgó reconeix que hi ha hagut moments complicats i fins i tot etapes en què han pensat en plegar. Amb tot, la música i les ganes de gaudir del públic els han fet continuar.
8: Quan pensa en el futur mai et planteges, no? Cert temps ni anys, no? I llavors, bueno, crec que això demostra la constància, les ganes, sobretot de fer-ho amb sense cap ànim de lucre, sinó a poder fer disfrutar a la gent que ens ve a veure, disfrutar nosaltres, ja que pues, la música per nosaltres és una part molt important de la nostra vida.
7: I aquest aniversari arriba més amb el reconeixement del públic de sempre, però també de les noves generacions. I amb una placa de l'Ajuntament que per la tienda fa encara més especial aquesta celebració. La celebració serà doble, i és que divendres 18 i dissabte 19 estaran punxant a partir de les 12 a la sala de discoteca del Centre Cívic La Fonteta. I els dos dies amb convidats ben especials. Per una banda, el divendres amb DJ Xavi BCN i dissabte amb Rubén XXL.
4: La complexitat és un dels reptes amb els quals es topen moltes empreses que han de gestionar equips de treball multidisciplinars i multiculturals. Cada persona té la seva història, les seves prioritats i necessitats, i la complexitat intenta entendre totes les peces per acabar detectant els problemes i, en definitiva, evitar-los abans que passin. Amb tot, els especialistes en complexitat treballen les relacions humanes perquè els equips siguin més eficients. Andreu.
2: Si una peça d'una màquina està espatllada, es canvia perquè torni a funcionar. Però en les relacions i comportaments humanes hi ha molts altres factors que influeixen en el seu funcionament i, per tant, a la resolució dels problemes. En complexitat, aquests problemes també tenen un causa-efecte, però cal entendre l'entorn per treballar la incertesa. La intenció és aconseguir trobar coherència a través d'un seguit de dinàmiques per entendre les situacions complexes. Míriam Vallès és especialista en lideratge de complexitat.
9: Per exemple, estem en una reunió. Tot va bé fins que algú diu una cosa que és com una, un desencadenant d'una discussió. I dius, tan bé que anàvem, què ha passat aquí? Això és el que ens passa en complexitat. En complexitat els sistemes no són tancats, les relacions humanes no les podem encapsular de la mateixa manera que no podem encapsular el mercat o la borsa o el clima, no? Tot això són sistemes molt complexos que no els podem tancar, són sistemes oberts.
2: El seminari de Vic va acollir durant la setmana passada una jornada sobre complexitat amb experts del món. Un total de 51 participants es van reunir per posar en comú els reptes del futur al voltant de la complexitat, un mecanisme que treballa la gestió d'equips multidisciplinars, multiculturals o amb diferents perspectives. La complexitat posa el focus no només estar en les forces lineals, sinó en el moviment, el dinamisme i les relacions. Així, doncs, és cabdal captar els senyals del nostre entorn. Un líder no pot dir al seu equip que l'endemà han d'arribar a la feina contents, però sí que pot crear condicions perquè els treballadors es trobin a gust.
9: Hem de començar a fer preguntes per entendre què està passant, quines dades objectives tenim, quines són veritat, quines estem assumint, qui més ha d'estar a la taula, qui més ens pot donar informació. Això és el what, el què, dades objectives, donar-li sentit.
2: En complexitat hi ha un factor important, que és entendre què està passant. La història de cadascú ens permet conèixer diverses perspectives, necessitats i prioritats. Per això, la indagació per entendre els pels comportaments permet trobar coherència, perquè la resposta als problemes no acostuma a ser mai la mateixa.
4: I Sant Joan viu una festa major reubicada, però molt lluïda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: El bon temps ha acompanyat la festa major de Sant Joan de les Abadeses, que ha superat amb nota la incertesa dels canvis d'escenaris obligats a la programació per culpa del mal estat de Camp Blanchard i a la prohibició de fer actes a la plaça Major. Sens dubte, per la posteritat quedarà el Ball dels Pabordes de diumenge a la tarda i dilluns al vespre, que es va moure al passeig Comte Guifré. Miquel Alvarado, un dels membres darrere de l'organització del Ball, explicava que en els 92 anys des de la restauració del mateix, tret de l'any de la pandèmia que no es va ballar i un parell de vegades al claustre del monestir fora de la festa, sempre s'havia ballat a la plaça. Tot i això, la primera proposta de substitució no havia estat el passeig.
11: La nostra primera proposta havia estat des de la direcció ballar al claustre. Per diferents motius, doncs, vam estar-ho parlant amb l'equip de govern, havíem parlat del pati de la biblioteca, del Palmas allà fora al jardí, fins i tot s'havia parlat de l'absis, no? Ara que per desgràcia no hi tenim l'arbre, doncs havíem parlat de posar allà una tarima i molts més espais, plaça de Barcelona, molts llocs. I finalment, doncs això, per diferents motius s'anaven descartant alguns llocs, d'altres no, de venir-se tot el que requereix.
10: Així doncs, van ballar al començament del tram de sorra i els balladors el van completar sense cap error sota l'atenta mirada del conseller Miquel Samper diumenge i la consellera Sònia Hernández dilluns. Això sí, a proposta de l'Ajuntament i amb consens amb els pabordes de sumar-se a la protesta pel tema de Can Blanchard, enguany no s'han fet els passos de ball a l'ofici solemne de la missa de diumenge. Altres activitats de la festa també van haver de canviar de lloc, com l'entrevoltes del jazz, que van portar grup de ties, Brogui Ruth, Fades i la banda del Cotxe Rojo. Els gegants tampoc van poder acabar la cercavila a la plaça Major i es va substituir per la plaça Barcelona. A més, el cap de la colla gegantera, Sergi Colomer, va explicar que organitzaran la tercera trobada gegantera comarcal el 17 d'octubre.
12: Vol dir que venen tots els gegants de tota la comarca, les colles que estan actives, i el que fem és també anar a buscar els gegants que no tenen colles dels pobles de la comarca que malauradament ja no tenen colles i els anem a buscar perquè poder fer una mica d'exposició de gegants.
10: El Fira Músics de dijous també va omplir els dos escenaris de la plaça Coma Mala i l'Era d'en Serralta, amb 7 concerts en què destacaven els Metal Buster, Fetus o Holy Sinners, i diumenge, sortint de la missa, es va escoltar la sardana d'honor dedicada enguany a Josep Bosch i Assumpta Roura. La festa ha continuat aquest dilluns, en què es va homenatjar Ramon Vila i Rosalia Boixassa després de molts anys assumint algunes de les principals responsabilitats vinculades al ball.
4: Brilla, t'inspira't és el lema de la nova temporada d'Arts Escèniques de Cardedeu, que presenta cartell amb l'aposta més ambiciosa de la seva trajectòria, Enric.
13: Així és, Ona, i és que la nova temporada inclou fins a 19 propostes per a tots els públics, amb una oferta variada i de qualitat a preus assequibles, tal i com anuncien des de l'Ajuntament, complementada amb diferents modalitats de descompte perquè tothom pugui gaudir de la cultura. La programació combina teatre, música, màgia i espectacles familiars, així com una àmplia oferta especial dins el cicle Nadal al TAC, que enguany presenta 5 propostes destacades. La temporada teatral arriba en títols de gran rellevància com Els objectes flotants, protagonitzat per Anna Sahun, Helena Gadel i Ariana Montfort, una proposta sobre el dol i l'acompanyament. Per Magel, amb Maria Rodríguez Soto, basada en la novel·la de la cardedeuenca Eva Baltasar i adaptada per Victoria Spundberg i Albert Pijuan, i Ragazzo, de l'Ali Álvarez, interpretada per Pau Bondia. L'oferta musical serà especialment rica i diversa, també n'ha assegurat. Per fer una pinzellada, podem destacar Amplify Voices, Albert Marquès, que posa música i històries que mereixen ser escoltades, i en l'àmbit de la música clàssica, l'Orquestra de Cambra de Cardedeu presenta Mozart en joc, coincidint, això sí, amb la commemoració de l'any Mozart com a cirereta del pastís. La programació es complementa amb el nou espectacle del Cor Gospel de Cardedeu, i és que, pel que fa a la temporada, aquesta inclou Pere Rafart en directe, una experiència d'il·lusionisme de proximitat amb el públic sobre l'escenari, i així com una clara aposta per les famílies que trobaran una selecció de propostes del nivell, com Somion, guardonat amb el Premi FETE en 2026, el millor espectacle de titelles i objectes, o Gota, de Txema Muñoz, una combinació de màgia i clown distingida amb el Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Per finalitzar la temporada, des del consistori s'ha posat molt èmfasi a la tardor cultural de Cardedeu, amb l'Hilarium i el Festival Landart i instal·lacions efímeres de Cardedeu, que ben aviat obrirà les seves portes, per refermar un any més que la vila sempre va de la mà de la cultura.
4: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
14: Molt bon dia, benvinguts a l'Espai del Temps. Què tal? Com va tot? Com va la setmana? I arribem a finals de setmana. Avança molt de pressa. També hi ha el mes de setembre, mica en mica, arribant al seu final. I és que avança tot, com deia, molt i molt de pressa. Avui el temps ahir va ser notícia, sense cap mena de dubtes. No em pensava de cap manera tanta aigua com la que va caure ahir. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines tempestes, quins aiguats. A les nostres comarques, moltíssima aigua, alguns registres molt importants, a Mollà més de 90 litres, una puja molt, molt, molt important, més de 90 litres, moltíssima aigua. Es van superar també els 40 a moltes poblacions, Vic, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, també més de 50 litres. En definitiva, unes tempestes molt importants, unes pluges molt, molt importants i també molt irregulars, a pocs quilòmetres plovia poc i a pocs quilòmetres pugui moltíssim. És un fenomen habitual, típic, d'aquestes dates. El mar està molt calent i a la caliba una mica d'aire fred. Les tempestes creixen com bolets i són molt i molt importants. Ahir va ser un dia, com deia, extraordinari pel que fa a les tempestes, creixents sobtats de cursos fluvials. Vull dir que Déu-n'hi-do el que va passar ahir, amb afectacions importants a moltes zones. Tot això ja ha passat, ha refrescat, ha baixat la temperatura, avui mínimes per sota dels 5 graus cap a sota del Pirineu i entre els 10 i els 15 cap a l'interior. Ha refrescat molt la temperatura, ja tocava també perquè fa molts dies que feia moltíssim calor i per fi ha baixat la temperatura. Avui serà un dia molt més tranquil, algunes nuvolades, algunes pluges a la tarda, però poca cosa, res a veure amb l'episodi d'ahir. I les temperatures els hi costarà arribar als 25-26 graus. Molta suavitat, temperatures el que toca per l'època de l'any i un dia molt més tranquil que el d'ahir. Moltes gràcies i que tingueu un gran dijous. Adeu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
4: I farem un breu repàs de la situació dels transports, Andreu.
2: Com tu dius, Ona, correcta, doncs la línia R3, ahir vam tenir aquest temporal de temps, com ara ens comentava en Pep, però ara ja no hi ha cap incidència. Pel que fa al trànsit, doncs destacar que hi ha la calçada restringida a causa d'un accident a l'alçada de Manlleu en sentit Ripoll i els dos carrils es troben tallats. Per tant, doncs congestió a la C-17 en aquest punt.
4: Per tant, ens quedarem amb aquesta mica de retenció que suposo que al llarg del matí s'anirà desfent i doncs aquesta és la situació dels transports.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 10:15 i per tant és moment per l'entrevista. I aquest dissabte, coincidint amb la festa del Grito, Sant Joan de les Abadeses acollirà la 27a edició de la cursa del Taga 2040, que comptarà amb una munió de corredors que podran pujar fins a dalt d'aquesta muntanya tan emblemàtica i també visitar l'entorn tan privilegiat del municipi santjoaní. Isaac Muntades, bon dia de nou.
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest matí ens acompanyen a l'estudi en David Rovira i en Joan Ferriol. En David és el director de la prova i en Joan un dels organitzadors. I ells dos doncs, ens explicaran tots els detalls d'aquesta mítica prova amb més d'un quart de segle de vida ja. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per ser al Territori 17 amb nosaltres.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Merci.
3: L'any passat, si us recordeu, ens va acompanyar també l'Albert Ramoneda, que és l'exdirector de la cursa, però aquest any ja voleu sols, no? Com aquell qui diu. No sé si us ha ajudat encara també ell a l'antiga organització, o ja heu fet la transició completa, i una mica quina és la principal dificultat que us heu trobat en aquesta edició.
5: Bueno, doncs l'Albert sí que ha fet ja la transició completa, ja no és el director de la cursa, ara som jo i en Roger, i res, l'Albert encara segueix formant part del nucli organitzatiu i ens ajuda amb el que faci falta, però bueno, ha fet una mica un pas al costat en aquest sentit. I sincerament el punt que ens ha costat més gestionar aquest any és una mica l'esllavissada d'Ogassa, perquè a nivell logístic sí que ens canvia una mica tot, sobretot punts de control dels avituallaments o inclús nosaltres a l'hora de fer el marcatge o el recorregut. Vindria a ser el punt que més ens està costant gestionar.
3: Abans, Ona, que els hi puguis preguntar això, l'esllavissada aquesta d'Ogassa em sembla que també talla una mica la carretera de Coll de Jou, no?
5: Sí, bàsicament, sí, aquest punt que és el punt tallar la carretera de Coll de Jou, llavors no podem arribar a Coll de Jou des d'Ogassa i hem de fer doncs tota la volta, o ja sigui per Ribes i Bruguera o per la carretera de Ribamala. I bueno, doncs clar, sí que ens perdem molt de temps en aquest sentit. Ara després anem a fer tot el marcatge i bueno, altres vegades ens pujàvem a Coll de Jou, ens repartíem en grups, ens tornàvem a trobar a Coll de Jou. Clar, aquest any bueno, haurem de fer unes miques més d'hores de cotxe, inclús les persones que també fan de controls el dissabte doncs també hauran de fer aquesta volta i organitzar-se de manera diferent, perquè des de Sant Joan per Ogassa no hi poden arribar.
2: Clar, queden 2 dies per la prova. No sé si ja teniu tancades les inscripcions o si estan obertes. No sé si encara es poden inscriure els corredors.
5: Tenim les inscripcions ja tancades. Arrodonim ja 400 corredors. Al final doncs, hem tancat això 380 i entre col·laboracions i compromisos arribem a 400, que és el límit màxim que ens posem, perquè més de 400 persones sí que ja ens costaria gestionar. I res, molt contents d'arribar un altre cop a aquesta xifra.
3: Una xifra molt important que indica que la cursa està en plena forma. Competiu també aquest cap de setmana amb l'Olla de Núria, si no tinc mal entès, i ompliu igualment. Vull dir que la cursa clarament està consolidadíssima i teniu molt de públic. Previsió meteorològica, que això és el que ens interessa. Avui a Sant Joan, bueno, ja ho veieu, fa un dia una mica gris, però pel cap de setmana en principi és tot el contrari, no? Vull dir que en teoria farà bon temps, no? És el que espereu, no?
4: Sí, segons el que hem estat mirant a la previsió online, sí, el dissabte ha de fer bon temps, ha de fer sol. Avui, al vespre i demà al matí, o sigui, la matinada d'avui pot ser que plogui, i també pot ser que plogui demà, o sigui, divendres a la tarda, però això poder ens és una mica perillós, perquè després a l'hora de marcar, si marquem i després plou, pot ser que les cintes caiguin a terra. Llavors estarem una mica pendents d'aquesta pluja de la tarda, però al principi el dia de la cursa ha de fer bon temps, i tot i així farem, bueno, publicarem un vídeo amb la previsió del temps del dissabte, o sigui que estigueu atents a l'Instagram de la cursa, perquè veureu que estarà penjada allà la previsió.
3: També serà més divertit el recorregut, si està una mica humit, també.
4: Exacte, la baixada de Sant Amant serà divertida.
3: Veurem caigudes.
4: Poder sí. Haurem dit els fotògrafs que es posin a la baixada.
3: A la baixada.
2: També us volíem preguntar que, clar, la cursa, suposo que com cada any té 3 recorreguts, el més destacat i també potser el més dur és el de 28 quilòmetres. Expliqueu-me quines característiques té, també per on passa, i no sé si hi ha algun petit canvi de traçat o també sempre és el mateix recorregut al llarg dels anys.
4: Vale, doncs sí, al final la cursa del Taga, el recorregut més emblemàtic és el de 28 quilòmetres perquè justament és l'únic que puja fins al cim del Taga. Vale? I a part del cim del Taga, doncs abans puges al Puig Estela i després fas Sant Amant. Vale? És un recorregut que passa pels tres cims aquests de Serra Cavallera, i res, el bo és que comences des de Sant Joan i acabes a Sant Joan. Llavors és molt bonic perquè comences a Sant Joan, puges de cop 1.300 metres fins al Puig Estela, vas caranejant fins al Taga, baixes fins a Coll de Jou, puges a Sant Amant, i després el que et queda és una baixada molt llarga de 12 quilòmetres fins al poble de Sant Joan, un altre cop on has començat. Llavors, clar, el que té és un desnivell acumulat de cop, que és el que puja al Puig Estela, i la resta doncs, es va més o menys fent, però bueno, no us vull dir que és una cursa difícil.
3: S'ha de tenir un nivell.
4: Però un cop estàs a dalt al Puig Estela i al Taga, les vistes ho compensen. O sigui que...
3: S'ha de tenir, bueno, per fer-la un entrenament superior, un nivell físic important, i a més no saber pujar bé, no? Per saber baixar també, que podent aquestes curses a vegades fa molt la diferència, no?
5: Sí, la veritat és que és una cursa bastant llarga, que vulguis o no, ja són 3-4 hores de cursa ben bones, i sí, home, ha de ser una cursa que ja tens bastant entrenada i que ja portes una mica d'entreno. En Joan també us ho puc explicar, perquè aquest any, en comptes d'organització, també serà corredor. Mm-hmm. Llavors...
3: En Joan ens podria fer una mica la crònica explicar... de com li ha anat.
5: Sí, exacte.
4: Si m'entrevisteu el dia després, si estic viu...
3: Sí, home, sí, i tant. Té pinta, Joan, que tu seràs dels primers, eh?
4: Bueno, no sé. Hauria de preparar una mica més, poder.
5: Però sí que aprofitem una mica, doncs, també per... comentar, quan hem anat posant a xarxa això els últims dies, que bueno, hi ha una sèrie de material obligatori, mm-hmm, que sí que es mirarà abans de la cursa, tant per nosaltres com per la FEC, que és la federació que ens recolza, sobretot doncs, bueno, organitzativament, i també la cursa del Taga forma part del circuit de Copa Catalana, com ja és sòcia habitual els últims anys. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que simplement és... manta tèrmica, paravent, xiulet, uh-huh, i... manta tèrmica, paravent, xiulet, i... Me'n deixo un...
4: Ben l'aigua. I... Mig litre d'aigua, no?
5: No, sí. Immòbil, perdona.
3: Immòbil.
5: Immòbil, sí. Llavors, la de 28 quilòmetres i la de 15 han de portar aquest material obligatori, i la de 9 quilòmetres, l'única cosa que és imprescindible és el mòbil, perquè al final és bastant a prop del poble. Llavors, xiulet, manta tèrmica, l'han de portar. Llavors, bueno, una mica doncs, que la gent també sàpiga que es faran controls de material, i doncs, que s'ha de portar una mica també doncs, més que res, home, la de 28 i 15 quilòmetres, que ja són 2 hores mínim a la muntanya, doncs, bueno, és un material al final que si es fa muntanya és bastant imprescindible portar, i la manta tèrmica, si més no, i un paravent... són coses que s'han de tenir, llavors...
3: I puges alçada i el temps, evidentment, en teoria és bo, però pot bueno, canviar i s'ha de tenir...
5: En un dia com avui, el paravent segurament faria molta falta tota la part de Serra Cavallera, llavors, res, també dir-ho des d'aquí, ja també serem una mica pesats a les xarxes socials, uh-huh, que, bueno, que aquest material s'ha de portar sí o sí. Uh-huh.
2: Clar, i també el material de la cursa de Can Camps i de Coll d'Art, què ens podeu explicar? És el mateix? No és el mateix?
5: Sí, és exactament el mateix que cada any, la de Can Camps i Coll d'Art. Bueno, són curses que nosaltres mantenim sí o sí, perquè al final doncs, també ajuda molt a la gent que algun dia doncs, li agradaria fer la cursa llarga, doncs, començar-se a apropar a poc en aquestes distàncies, tot i que bueno, la cursa de 15 quilòmetres ja té una certa duresa perquè gairebé arriba als 1.000 metres de desnivell positiu, però estem molt contents de tenir aquestes curses doncs, perquè també atrem molta gent del poble, gent que comença a fer activitat, que comença a córrer, doncs, que s'apunta a la cursa de 9 quilòmetres, gent que ja va fer l'any passat la de 9 i aquest any fa la de 15, llavors, sí, les mantenim i són molt importants per nosaltres, llavors, bueno, el recorregut és exactament el mateix com cada any, uh-huh, i ja està.
3: Dos recorreguts, això, més curts, de 15 i 9, no? Si no tinc mal entès, vull dir que són més assequibles, sobretot la de 9, que comentaves, que només s'ha de portar el mòbil, com aquell qui diu, de, vull dir, no...
5: El mòbil és l'únic que no... Que és prescindible. Sí, manta tèrmica, el xiulet i el paravent.
3: Perfecte. La cursa que... Es mantindrà el dissabte, ja fa un parell o tres d'anys, no?, que es va apostar per canviar-la el dissabte. Sembla que la decisió ja és ferma i que us funciona, no?, segurament. També hi ha amb això de l'Olla de Núria, per exemple, que em sembla que és diumenge, però bueno, que tampoc afecta perquè qui va un no va l'altre, però vull dir que, mira, si algú vol fer les dues, doncs també pot, eh?
5: Sí, de fet, hi havia l'iniciativa que van tenir fa un parell d'anys de fer la Tagolla, que era una espècie de cursa per etapes que... Es començava a Sant Joan i llavors el següent dia podíem fer l'Olla de Núria, però bueno, no vam poder-ho portar a terme. Llavors, bueno, nosaltres mantenim la cursa dissabte. Sí que és cert que hi ha l'Olla de Núria el diumenge, però és el que dius, tampoc la gent que ve aquí no anirà a l'Olla, i dubto que hi ha algú que faci les dues curses, però nosaltres també a nivell d'organització ens funciona una mica millor el dissabte, perquè el diumenge podem acabar de desmarcar algun tram si encara han quedat cintes. Sí que és cert, doncs, que bueno, poder la setmana de la cursa, el dijous i divendres, ens hem de demanar feina de la festa i marcar i això, però bueno, el dissabte també hi coincideix amb el Grito, sí, fa molt poble.
3: I festa major la setmana anterior, vull dir, ho teniu sí, tot. Sí.
2: I també per acabar, a part d'aquestes curses, també tindrem les curses infantils, no?
5: Sí, tenim les curses infantils que comencen el dissabte a les 5 de la tarda. I bueno, que la gent es pot inscriure a través de la web o inclús en el propi dia abans de la cursa. Sempre solen fer algunes inscripcions per la gent que no ha pogut fer.
3: Doncs ja ho sabeu, els més petits també podran fer. Quines edats són, per cert, que... Curses infantils són...
4: D'I3, els més petits seran d'I3, fins a segon d'ESO. No?
5: Sí, fins als 12-13 anys.
4: 12, exacte. 13. I llavors són 5 recursos, no sé si són 4 o 5 recursos diferents, de diferents distàncies.
5: 5 recursos.
4: Sí, des de 200 metres fins a un quilòmetre i mig o així.
3: Perfecte, doncs res, fins aquí l'entrevista d'avui, doncs en aquest cas amb en David Rovira, que és el director de la prova, i també en Joan Ferriol, un dels organitzadors d'aquesta cursa al TAC, que serà, recordem, aquest dissabte, que tindrà doncs aquests tres recorreguts principals, sobretot el de 28 quilòmetres, el més destacat, i també curses infantils per als més petits, i res, desitjar que faci bon temps, que sembla que això sí que ho tindrem, i que, com que heu omplert, ja no us desitjo que s'inscrigui ningú més, sinó que vagi molt bé i que sigui un èxit com cada any. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres.
5: A vosaltres.
4: Sí, a vosaltres.
3: Gràcies.
2: Falten 2 minuts per 3 quarts al Territori 17. I ja tenim a punt, sempre puntual, Guillem Sánchez, què tal?
0: Doncs molt bé puntual, perquè a vegades et fan ser puntual o la puntualitat et ve buscar a la taula de la redacció i et porta cap al...
2: cap la puntualitat no es dirà Andreu Giménez.
0: Per què ho dius, això? Bé, ho deixarem a l'aire.
6: És un rellotge suís,
0: Correcte. Sí. Mira, avui m'he deixat el rellotge.
2: Oh, tens marca, del sol?
0: Sí, tinc marca, i aquest estiu em va quedar una cosa pendent, que ara que estàvem escoltant aquesta entrevista,
2: sí,
0: que és tornar a pujar al Taga.
6: Jo vaig anar fa 2 setmanes.
0: Em va quedar pendent, perquè amb els amics ho volíem fer un dia, allò que no acabes de trobar moments, i quan ho has de fer, llavors fot el sol aquell de 400 graus, i dius...
2: Sí, perquè el Taga és ben pelat,
0: Potser
2: vull
0: no
2: dir
0: toca,
2: que...
0: i mira...
6: L'ombra escasseja allà.
2: Sí, sí.
0: Vam acabar fent un dia una borrada al Matagalls a les 4 del matí per anar a veure sortir el sol, però...
2: Això és xulo, Matagalls.
0: Però em va quedar
2: bona muntanya.
0: 2040.
2: Exacte. Us vull preguntar, Andreu i Guillem, heu dormit bé aquesta nit?
6: Perfecte.
0: Jo crec que és el primer dia que no he obert les finestres,
6: doncs jo sí,
0: a l'hora de dormir.
2: Jo també.
0: Però des de fa moltes setmanes, evidentment.
2: És que és aquella sensació de dir, uf, perfecte.
0: Correcte.
2: Guillem, explica'ns, vinga.
0: Mira, ahir va haver molta gent que s'ho va passar molt bé al vespre. Per exemple, en Joan, que ens diu això. Sopar d'avui a la fonda virtual. Atenció, Lluç fresca a la romana i amanida russa casolana. Tall de gelat de crocant amb rajolí de whisky i pols de Nescafé. Vi blanc de l'Empordà i aigua fresca. Es pot millorar alguna cosa de les d'aquí?
2: eliminaré el gelat perquè sí, no m'agrada, però la resta...
6: Com m'agrada el gelat?
2: Més m'agraden els gelats de gel.
0: Posa-hi fruita fresca o el,
2: perfecte,
0: que, o el que vulguis.
2: 10 de 10.
0: Mare de Déu. És que entre setmana hi ha coses que se'n poden anar una mica de les mans, eh? A
2: sí,
0: vegades.
2: Sí, amb el rajolinet.
0: Per exemple, aquest usuari que ens diu: qui digui que després de la feina no pots anar a fer el got amb els teus companys i companyes no és de fiar. Vaig gat un dimecres, res més. Que és una manera de dir...
2: Està
0: vaig una
2: bé,
0: mica tocat o contentet.
6: Vaig ebri.
0: Que no havia sentit mai.
2: M'agrada, eh? Vaig gat.
0: Vaig gat. Feu-la servir.
2: M'ho apuntaré, sí.
0: Feu-la
2: sí,
0: servir. Va, però el tema d'ahir era un altre. El de les pluges, no?
2: 100%.
0: Clar, és que amb aquesta tromba d'aigua...
6: L'ubi de gols.
0: Sí, bueno, sí, sí. A part d'això també, que llavors en parlarem. Va, aquesta usuària se sincera i ens diu això. Ha saltat l'alarma del temps per pluja i la meva jefa m'ha deixat marxar 2 hores abans perquè no sap que no visc al poble. Victòria del proletariat. Doncs mira,
2: bueno,
0: si ha pogut arribar abans a casa, fer-se un bon sopar i gaudir del partit del Barça, mira...
2: I ha guanyat això, no?
0: Correcte, correcte.
2: Gràcies, pluja.
0: Va, un aplaudiment per la Susana també, que ens diu: ja he fet la bona obra del dia quan, anant cap a casa pels camins rurals, plovent a bots i barrals i pedregant, he trobat una pobra dona que havia sortit a caminar i anava a xopa de dalt a baix. L'he recollida i l'he acompanyat fins a casa. Pobre.
6: Que maco, molt
2: Carme.
6: Bé.
2: Atenció. Bon
0: no,
2: Carme.
0: No, Susana.
6: Susana.
2: Ara està en plan, no, bon karma.
0: Bon karma, aquesta noia
2: bon
0: li passaran...
2: Bon karma, Susana.
0: Li passaran coses bones el dia d'avui, segur.
2: Tot bo.
0: Va, l'Aleix ens fa notar això, diu: el tema alerta al Camp Nou ha estat graciós. De fet, ahir es va enviar una alerta en el moment en què s'estava jugant el partit i fins i tot els comentaristes de la tele em van fer...
6: Què va ser, la segona part?
0: Segona part.
6: És que ja dormia. És que... Una queixa.
2: Com porten uns
0: mira,
2: partits...
0: Mira, espera.
6: Val.
0: Ens ho escriu en Roger.
6: Val.
0: Que diu:
2: com ho lliguem?
0: Hauria de ser sempre màxim a les 9.
6: És el que li deia.
0: És tard avui.
2: És tard avui, sí. És tard avui.
0: És que a mi em va anar bé, perquè jo vaig arribar a casa que eren 11:15 i vaig veure l'inici de la segona part i la vaig mirar tota, però entenc que no són hores per estar...
2: Per tant, voleu partits més d'hora, no?
6: Sí, entre
0: setmana,
2: clar,
0: segur.
2: Clar.
0: És que no pot ser que siguin 11:45 i encara estiguis veient futbol no, i l'endemà hagis d'anar a treballar, és que només faltaria. Va, som-hi. També ahir, dia de molts noms propis, Andreu i Ona, l'Iker en destaca un. Diu: l'estafada del Dortmund a Madayemi és insultant. Diu: jo els convidaria al Gamper els pròxims 15 anys.
6: De moment està sortint bé.
0: De moment està sortint bé. I... ahir es va constatar una altra cosa.
2: A veure.
0: Que és que té un cabell que no es mulla. Per molt que
2: no,
0: plogui...
2: és impermeable.
0: És d'aquest així afro.
6: És un micròfon d'aquests així.
2: M'encanta.
6: Un Marcelo.
0: Evidentment. Va, Marc ens diu de manera molt clara això. Última hora, persones que no volien barrejar futbol amb política estan barrejant futbol amb política de manera fortíssima. Tens alguna opinió, Andreu, del tema de samarretes, Mbappés, Vinícius i...
6: Que cadascú fot el que vulgui.
2: I ara haurem d'anar acabant, Guillem Sánchez.
0: Doncs va, l'última. La d'aquesta persona que ens diu: doncs 2 euros el litre de 95. La vaga general per quan?
2: M'està venint un patatús.
6: No
2: puc més, no puc més.
0: Sisplau, que torni a baixar tot.
2: De veritat, ho necessitem. Guillem, bon cap de setmana.
0: Bon mercat de música viva.
2: I a gaudir del mercat, que sempre ve de gust.
0: Ens escoltem dilluns.
2: Exacte, que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: Adéu-siau. I ara és moment de parlar sobre gastronomia al Territori 17 a la secció de Foc Lent amb l'Isaac Muntades.
7: Doncs un any més, Ripoll acollirà una nova edició de la Fira Europea del Formatge. Serà el pròxim cap de setmana del 26 i 27 de setembre, al centre de la vila. I enguany, doncs, hi ha alguna novetat força rellevant. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres a una de les responsables d'una de les formatgeries participants, que sempre, doncs, hi ha estat. En aquest cas, ens acompanya la Marina Puig-Corbé, de Mas el Lladrer de les Llosses. Bon dia, Marina, i moltes gràcies per ser al Territori 17 un cop més amb nosaltres.
8: Bon dia i gràcies també per donar-nos veu.
7: Marina, la gran novetat d'aquesta edició és que es dupliquen les formatgeries que ens visiten de fora de Catalunya. Explica'ns com és això i per què s'ha produït aquest fet.
8: Doncs mira, nosaltres estem dintre, o sigui, el municipi de Ripoll està dintre la ruta europea del queso. Llavors, ens afecta tota la comarca perquè nosaltres hi entrem dintre la marca de garantia producte del Ripollès, on totes les formatgeries que hi estem adherides doncs participem d'aquest aconteixement, d'aquesta fira. Llavors, la Ruta Europea del Queso inclou diversos municipis de les Espanyes, un dels quals és Ripoll, i s'han adherit 5 municipis més en aquesta ruta, que són els que també participaran a Ripoll. Perquè, si vols que et digui la veritat, les formatgeries estan encantades de venir a Ripoll, és una fira on la gent realment compra, i la veritat és que pràcticament diria que es barallen per venir a Ripoll.
3: Sí, sí, de fet, és això que dèiem, eh? S'han doblat, doncs, els participants de fora. Tindrem formatgeries, doncs, per exemple, de Galícia, no? d'Ourense, de Lugo, també de Càceres, en aquest cas també n'hi haurà de Menorca, de Maó, d'Idiazábal, el País Basc, que vull dir que déu-n'hi-do les que venen, i em sembla que també n'hi ha alguna de Portugal, si no tinc mal entès, vull dir que un èxit, eh? El Ripollès... us manteniu les cinc formatgeries habituals, no? Com és que la comarca Marina és un territori formatger tan important?
8: Mira, som cinc formatgeries adherides a la marca, però a més hi ha, si no dic malament, tres formatgeries més, que no estan dintre la marca de garantia, però que també són a la comarca. Llavors, nosaltres la comarca del Ripollès és una comarca que és sobretot ramadera, i per donar sortida una mica al producte, sobretot si et dediques al món de la llet, doncs bàsicament és fer formatge. Llavors, nosaltres diguéssim, la tradició ja és des de fa molts anys, nosaltres mateix, per exemple, ja és des de... El meu pare va començar a primer des dels 90, i totes aquestes formatgeries noves surten arrel d'això, de poder donar sortida a un producte que pots vendre directament i que és, entre cometes, la sortida més propera, que és al mateix territori.
3: En el vostre cas, Marina, fent un parèntesi, no només veneu formatge, sinó que també veneu carn, no? I vull dir que en el vostre cas també diversifiqueu el producte, no? Aprofitant una mica.
8: Sí, mira, aprofitant, diguéssim, el mateix que fèiem amb la llet, ho hem acabat fent també amb el porc i amb la vedella. Al final és això, que com a petit productor tu puguis donar ja... puguis entrar directament al mercat sense haver de passar per intermediaris. És la manera més rentable de que les petites explotacions puguem seguir existint a dia d'avui.
3: Què ens pots dir dels formatges de Mas el Lladrer? Què ens portareu a aquesta fira per tastar? Perquè després ho explicarem una mica com s'ha de fer, però podrem tastar els formatges de les diferents formatgeries. Explica'ns, quins productes dureu?
8: Mira, la veritat és que ara, d'uns anys cap aquí, estem fent una varietat, diguéssim, de formatges una mica per tots els gustos. A mi personalment m'agraden molt les pastes toves, per exemple, com les pastes toves per excel·lència, però llavors també tenim el BAC, que és el nostre multipremiat, que és ja el formatge que ja va començar a fer el meu pare, li he canviat una mica la fórmula i està donant molt bon resultat, que és, diguéssim, el formatge que ens permet guardar la llet de la primavera, com que no venem a fàbrica, doncs nosaltres tota la llet que acumulem ara, quan les vaques porten més llet, fem les peces més grosses, i llavors aquí és ara la Fira de Ripoll, és on traurem totes aquestes peces amb la llet de primavera i les de l'any passat, el BAC, que seria en aquest cas. Vull dir que tenim una mica de sortit bastant variat ara a la fira. I de fet comencem ara, les pastes toves, per exemple, a partir del moment que deixem la calor enrere, comencem ja a elaborar tot tipus de formatge, que també penso que és una època que ve més de gust.
3: I això que deies, el formatge al final acaba sent un producte de temporada, perquè el feu quan doncs, teniu la llet, no? Que també no es pot fer tot l'any, no? Entenc, vull dir que alguns tenen una determinada època de l'any, aquests que ens comentaves de primavera, no? I ara també potser en vindrà un altre. O com funciona això?
8: Sí, nosaltres en el nostre cas la vaca és... sí que és una mica més, diguéssim, tot l'any, tot i que l'estació preferida pels parts i tot és la primavera. Però, per exemple, amb les cabres, sobretot amb diferents, amb una raça més específiques, sí que són molt més estacionals. Llavors, per exemple, només pareixen, doncs, per exemple, en el cas de les cabres alpines, per exemple, elles pareixen més a principis d'any, de cara a la primavera. Llavors, la llet, doncs, sobretot és això, de cara a primavera fins a tardor. I llavors també, a l'estiu potser no ens ve tant de gust el formatge, perquè és un producte així molt més calòric, i en canvi quan comença a fer fred, llavors ja ens ve més de gust. I a més, la tardor i la primavera, per exemple, són dues èpoques que per la maduració dels formatges és molt millor, perquè no els agrada ni el fred ni la calor. Mm-hmm. Per tant, ara comencem l'època, que també hi ha més fires, però també és l'època que nosaltres també ens ve més de gust menjar aquest tipus d'aliment.
3: A la fira també, evidentment, doncs, el formatge es pot acompanyar amb begudes per degustar-lo. Hi ha una ampliació de les begudes que vindran, perquè s'incorpora també el tícer, que és el licor de galeta de Camprodon. Vull dir que aquesta és una de les novetats. Mulla't una mica, Marina, per acompanyar el formatge, quina és la beguda que... et posen un compromís, perquè tenim cerveseries i tenim licors, però no sé quina és la beguda que potser millor acompanya. Poder depèn del formatge, no, també?
8: Exacte, jo diria que depèn del formatge. Mira, tant vi com cervesa penso que són les begudes ideals, sobretot tenint en compte si som majors d'edat, i en el meu cas, per exemple, jo ara dono pit, no puc prendre res de les dues coses. Però jo penso que tant una cervesa com un vi, si és ben trobat, és a dir, un vi negre no pot acompanyar a tots els formatges, ha de ser, per exemple, amb un formatge amb un gust molt més intens, perquè si ens prenem un vi negre amb un formatge, amb una pasta tova, per exemple, segurament matarem el gust, per tant no l'hi trobarem, o un vi blanc amb un formatge blau, doncs segurament moltes vegades ens trobarem que el formatge mata el gust del vi, vull dir que hem de saber acompanyar. I amb les cerveses passa exactament el mateix. A la comarca, a més, tenim molt bons cervesers, i penso que tant una cosa com l'altra mariden perfectament si trobem el millor formatge per acompanyar-la.
7: Per degustar tant els formatges com fer els tastos de cervesa i tot plegat, com funcionaran? Sembla que va per tiquets, no? Com funcionarà?
8: Sí, exacte. Hi haurà una parada que... des de l'Ajuntament, diguéssim, ens donaran els tiquets. Ara, si no m'equivoco, són 5 tiquets per foli, diguéssim, i llavors cada parada es prepararà les seves degustacions, que es pot anar a buscar, doncs això, les parades dels formatges i també les parades de les begudes. I cada tiquet és una degustació.
7: Em sembla també, Marina, que els restaurants aquests dies aprofiten, no?, per fer alguns menús especials que incorporin, doncs, el formatge, no? Això és una cosa que es promociona i ja que es fa la fira formatge, que una mica també el teixit comercial del municipi s'hi sumi.
8: Sí, és una fira que també dona molt bona resposta a nivell de municipi per això, perquè la gent també s'hi volca. Els clients, diguéssim, els visitants que venen, es queden a dinar. Per tant, llavors els restaurants també els hem acompanyat una mica amb dir, ostres, mira, per què no afegiu propostes una mica més formatgeres a les vostres cartes? I llavors hi ha molts restaurants que fan servir el nostre formatge ja la resta de l'any, i llavors ara aquest cap de setmana aprofiten per incloure algun plat més dels formatges, doncs, participants a la fira. És una manera també de que els visitants puguin veure que no només el formatge és per tallar i menjar, sinó que també llavors podem fer receptes amb aquest formatge. I jo penso que també és molt interessant perquè llavors els restaurants també acaben aplicant aquesta recepta, si veuen que agraden, doncs la resta de l'any.
7: Doncs això, a banda també d'aquests menús especials als restaurants, en aquesta fira del formatge, doncs també s'hi trobaran, com deien, aquest tast popular, les degustacions guiades i els maridatges. També em sembla que hi haurà una quina musical amb premis, la fira artesana i activitats per a la mainada i xerrades. Per últim, Maní, només volia comentar una cosa, que encara em sembla que no està ben bé decidit. Posa centre de la vila, normalment posava plaça de la Lira. Clar, s'han ampliat els formatges, està per veure si es posa... Evidentment, la fira artesana no anirà allà, per exemple, però vull dir que serà una ampliació, no?, de la fira. Pot ser que sigui més gran.
8: Sí, exacte. Aquest any tenim dos hàndicaps. Un és que són molts més, per tant, a la Lira, evidentment, no hi cabem, i l'altre és que ara, doncs, han començat les obres a la sala del Graells, per tant, tampoc podem disposar d'aquest espai, que també ens anava molt bé per fer els tastos. Llavors, ara esperem uns dies en funció de la climatologia, però la fira s'ubicarà ben bé al centre del poble, perquè d'aquesta manera també donem vida al centre i la gent passeja pel centre de Ripoll. Però clar, com que hem crescut, llavors hem de buscar un espai molt més gran, i evidentment, doncs, la Lira se'ns faria petit. Llavors aquest any està per veure, depèn del temps, ens ubicarem a un lloc o un altre, però serà al centre de Ripoll.
7: Doncs perfecte, Marina Puigcorbé de Mas el Lladrer de les Lloses, que és una de les formatgeries participants en aquesta Fira Europea del Formatge de Ripoll, que recordem, serà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Per tant, encara queda una mica més d'una setmana, doncs, per poder degustar tots aquests formatges que aquest any, com a novetat, hem destacat que s'amplien les formatgeries que venen de fora al doble. Vull dir que podreu tastar molt més varietat de formatges que altres.
9: Nosaltres tornem demà a les 9 al Territori 17. Que passeu un bon dia.
10: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
11: El 9FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, a part on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Vaig al bosc i sóc boscà, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf, quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
3: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
1: Notícies en xarxa.
4: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-7, la T-11 i també a la C-14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hostil. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

volta inútil, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxat en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure perquè, diu, era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedres sota la

0: De Fabra i Puig de l'LU.
1: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
0: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
2: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
0: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
4: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
6: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
4: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
1: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
7: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
9: No només és una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
8: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
3: Notícies en xarxa.
1: Un de cada quatre catalans considera que pateix

0: Fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
1: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
2: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico, de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
1: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada 3 menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
1: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
1: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellvé, bon dia.
4: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
5: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
4: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
3: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
6: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
3: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
1: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mor Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
1: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
8: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
7: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
9: A fer sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó, bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals i internacionals poden ver un interès en los diferents artistes i projectar-los més allà de nostres fronteres.
7: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
11: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
10: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
3: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
12: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
3: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
14: És la ganas de querer ganar sempre. Entonces, ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
13: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
15: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
16: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
15: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
13: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes i en hoquei sobre patins. Avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
4: Dolors Montes.
7: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
9: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
11: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
12: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
8: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
11: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
8: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
11: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
8: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
11: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
8: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
13: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
8: El control de so, Francesc Càvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
14: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
15: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
14: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
8: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
16: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de Les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
17: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
16: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de Les Colines.
8: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
11: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
8: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
18: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
12: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
18: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
19: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
18: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
8: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
11: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recarga inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
20: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
8: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
21: No només és una mobilitat o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
2: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
8: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
22: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
23: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Esta ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt poc a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
22: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
8: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
11: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
24: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
11: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
8: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
11: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Notícies en xarxa.
8: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
26: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
25: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
8: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
11: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
8: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
1: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
3: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que seria una fàbrica, però dins de la nostra classe.
1: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
8: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
5: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
7: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interès en los diferentes artistes i proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
5: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
8: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una 80ena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
13: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres, en aquest concurs, jo no ho recordo.
10: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
8: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: El cinema és majèstic en acollit la presentació del Galàcticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
9: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
4: A més, la Galàctica homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció clàssics a David Lynch.
8: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
12: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
14: És la ganas de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
12: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
15: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
16: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el davanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a porteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
15: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
12: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
17: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
27: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
17: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
12: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
8: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos S-Alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
3: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. I també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
4: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
2: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que ahir va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes, una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i també amb visites guiades.
5: ¿Me dices tu nombre, por favor?
6: Mi nombre, Peyu.
5: De acuerdo, Peyu.
6: No, Peyu no, Peyu, con i.
5: Bien, Peyu, Peyu.
6: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
5: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
6: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
7: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous 17 de setembre de 2026 i avui ens n'anem molt lluny en el temps perquè un dia com avui de 1179 va morir Hildegarda de Bingen, també coneguda com la Santa Hildegarda, que va ser abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Contràriament al que se sol pensar, a l'època medieval les dones participaven activament a la vida econòmica, cultural i social. Els monestirs femenins eren centres oberts de cultura i investigació on les monges podien estudiar, investigar i exercir una missió de portes enfora, i Hildegarda va créixer en aquest context de gran efervescència cultural. Ella predicava en un públic per les places utilitzant música i text, i el seu repertori musical és un dels més extensos dels autors medievals. De fet, és la primera persona al món de qui es conserva música escrita. Va escriure representacions sacres, misses, himnes i responsos, a més de nombrosos textos explicatius dels evangelis, i proclamava la dignitat igual entre homes i dones i la dignitat dels oprimits. Malgrat mantenir alguns prejudicis misògins propis de l'època, avui és considerada profeminista per la seva visió i actitud pràctica del paper de la dona a la societat. D'ella és la primera descripció de l'orgasme i tenia una visió oberta de la sexualitat. Va inventar també la llengua ignota, una de les primeres llengües artificials, i es va convertir en la patrona dels que promouen l'esperanto. L'any 2012 va ser nomenada santa i, per la vigència del seu pensament, doctora de l'Església del Papa Benet XVI. I un dia com avui de 1982, el disc doble dels Pink Floyd, The Wall, arribava a les pantalles de cinema en una col·laboració de la banda amb el director Alan Parker i l'animador Gerald Scarf. Va ser tot un èxit en el seu moment i ara és considerada una pel·lícula de culte. El disc i la pel·lícula s'obrien amb aquest In the Flesh.

0: Expliquem això, què és Nova Belcan, és un centre caní dedicat a la cria selectiva, no? Fa molts anys que us dediqueu a això.
1: Sí, jo portaré pràcticament ja 25-26 anys dedicat a la cria. Vaig començar amb el bòxer i vaig estar molts anys vinculat en el bòxer. I quan vam venir aquí a Sant Joan de les Abadeses, al veure la finca que teníem i les possibilitats que ens donava, doncs vam obrir també una mica de guarderia canina i vam voler ampliar més que res a alguna raça familiar per poder també la nostra... O sigui, el que més ens dediquem nosaltres és a el que és el tema teràpia, perquè donem servei a moltes famílies amb gos de teràpia, tant que sigui el TDAH i l'autisme.
0: Molt bé. Per tant, que això, dius que fa 20 anys, però tu no sabeu pas tampoc molt gran. Des de molt jove que ja et dedicaves a això?
1: Bueno, jo vinc d'una família que el meu avi ja a casa seva, de casa, tenia, doncs, no sé, uns 150 gossos. Era una manera diferent de tenir els animals en aquella època, però jo ja vinc d'una casa de pagès que hi ha hagut sempre molts i molts gossos i m'he criat sempre amb els gossos. I va ser als 18 anys que vaig tenir el meu primer bòxer i a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs, a anar escalant i competint exposicions i fent una cria selectiva per tot el món i, bueno, i això me va portar després a quan vaig arribar aquí a Sant Joan i tenir la possibilitat de poder fer un petit centre caní doncs obrir Nova Belcan aquí al Ripollès.
0: Ara parlem de la resta de coses que has fet, però segurament que molta gent ha clicat play del podcast per saber què feia en la Mini Amal. Això, ell va venir a buscar un Golden Retriever, no? Que són, com has comentat, els animals que crieu ara. Però com va arribar fins a vosaltres, a un centre de Sant Joan?
1: Va, doncs molt fàcil. És com qualsevol altra família que ha vingut, recomanada per una altra. Vull dir, nosaltres, el que més que les xarxes socials, que els fem anar poc, considerem, és sempre el de tu a tu, la veu d'una a l'altra, que quan un familiar diu a un altre, ostres, voldria un Golden, ostres, doncs parleu amb la Judit i en Pere. La Judit també té els seus schnauzers miniatura, doncs qualsevol persona que ha anat pel carrer amb un schnauzer miniatura ha preguntat, ostres, d'on te l'heu tret? Doncs a Sant Joan de les Abadeses, la Judit i en Pere en crien, truqueu-lo, saps? I sempre, perquè també el que fem és una cria molt selecta i molt petita, vull dir, no tenim allò que diu la gent, tens cadells tot l'any o d'això, normalment sempre anem amb un ordre de reserva i la gent s'ha d'esperar moltes vegades, si vol un cadell de casa nostra.
0: I sabeu qui va fer d'enllaç o no?
1: Sí, i tant, una nostra amiga, la Ruth. Sí, sí, que tenim una mica en comú i com que, si voleu, ja t'ho vaig explicar ara una mica,
0: sí.
1: Doncs què passa? Que la Inessa, aquesta noia, se va criar tota la vida amb un Golden i tenia molt bons records de Golden, i ara, doncs, clar, ho tenien molt clar que volien un Golden. I el dir que volien un Golden a casa, doncs el Ruth els hi va comentar, dic, ostres, dic, jo fa 6 anys em vaig anar a buscar una a Sant Joan de les Abadeses, doncs, si voleu, us passo el contacte o hi parlo jo i d'allò. A primeres, doncs, sempre, això ens ha passat sempre, que hi ha algun famós, doncs, mai ens truca ell directament, perquè suposo que vaig tenir ja aquesta experiència molts anys enrere amb un jugador del Milan, i quan va venir a casa, doncs què va passar? Que li demanaven més del doble del que realment val el valor de l'animalet, saps? Doncs després hi ha una primera toma de contacte, i després sí que la Judit ja va parlar directament amb la Inés, li va dir que teníem una acabada just recent nascuda, que si volien podien entrar en una llista de reserves i quan tinguessin la primera vacuna podrien venir a escollir. I no perquè fossin ells, doncs va donar la casualitat que d'aquesta cadellada van ser els primers a escollir, perquè anem per un ordre. I vàrem venir una família totalment normal i corrent, enamorats dels gossos, ella sobretot, per en la minera el primer gos. Estarà sobretot molt ben assessorat, perquè aquests gossos tindran un etòleg caní, tindran un cuidador, ells tenen moltes ganes de tenir-los, i d'això, i al final se'n quedaran dos, es quedaran un nen i una nena. El nen es dirà Copito i la nena es dirà Coco. Vull dir que... I estan il·lusionats com qualsevol família que vol tenir un gos de casa nostra o un gos ben criat.
0: Clar, m'explicaves que tu poc futbol has vist, no?
1: Poc cap. Jo ciclista.
0: Tu ciclista.
1: Com va guanyar l'Enric Mas a quasi la volta, quasi ploro.
0: Sí?
1: Sí, he sigut ciclista tota la vida.
0: Ostres, i llavors això, que fins i tot m'has comentat que quan tu ho vas saber, ho vas comentar, no?, amb un treballador de dir, escolta, deixem-ho arregladet, no?, que...
1: Sí, sí, sí. Jo primer de tot, ni a la Judit ni a en Quim, al meu fill, li vaig dir que vindria a la menja mal, però sí que després em va sortir així de dintre, dic, ostres, deixem això preparat, això, que ven la min. I clar, l'Edgardo, el noi que tenim a casa, doncs,

0: se'n van riure, clar, que és lògic. I quan va arribar a casa, en Quim sobretot sabia que venia un jugador del Barça, però no sabia ni l'edat ni qui era. Quan el va veure, va quedar super sorprès, i en Lamine va actuar molt natural, el va agafar, bueno, espectacular, vull dir que una gent normal i, normal i corrent, vull dir que simplement doncs, que són uns famosos que han passat pel Ripollès i han vingut a casa nostra.
1: El teu fill content, però la teva mà que quan va marxar, ell és de Sant Joan, ja m'has dit que com que és de Sant Joan li agraden fer coses com teatre o el trial, no? Quan va marxar en Lamine,
0: ell va dir, quan vindrà papa Antoni Bou a casa a veure'ns? Dic, ostres, dic, això no ho sé.
1: Fem una crida.
0: Sí, sí.
1: Clar, per això... És a dir, això ha tingut molta repercussió. De fet, es va veure un munt de llocs.
0: Sí.
1: Les entitats de la Festa Major feien broma, no? Com si s'hagués quedat i estigués pels concerts i tot. Vull dir, com ho has viscut tot això?
0: Res, amb això sí que t'he de dir que són gent molt reservada, perquè el que sí que em van demanar és que volien... Clar, ells tampoc sabien on anaven, i el que volien era una mica de portes tancades. El que no volien és que es trobessin allà 50 persones, saps? Volen tranquil·litat. Suposo que també, com que els molesten durant moltes hores al dia, doncs si venien aquí volien una tranquil·litat. I vaig dir, no, dic, si vindreu quasi a casa nostra, i serem nosaltres. Vull dir, no té de venir ningú. I l'única cosa que volien això, una mica d'intimitat. I, per exemple, no parlar amb xarxes socials ni res de tot això. Dic, no, dic, si jo atendré a vosaltres com atenc a tothom.
1: Però al final van ser ells qui van penjar una foto.
0: Sí, és que va ser la Inés que ens va dir per fer-nos una foto, perquè si arriba a ser per nosaltres és que no ens hagués ni sortit dir-los i fem-nos una foto, perquè no és la nostra manera de treballar. Hi ha algun centre que sí que penja fotos de les seves visites, dels nous propietaris, i això, però nosaltres no ho solem fer-ho. O sigui que no és una cosa que si veus el nostre Instagram veuràs moltes fotos amb moltes famílies, perquè no és la manera de treballar. Pengem esporàdicament algun cadallet, algun gosset o el d'allò. Tampoc pengem molta cosa de la, vida privada. Vull dir que va ser l'Inés que va dir, fem-nos una foto tots junts amb els papes. I després va sortir la idea de dir, ostres, ho pengem? Diu, sí, nosaltres també fem... És que portaven un noi que feia contingut per ells. Vull dir, sí, sí, pengem-ho. Doncs pengem-ho. I clar, hi ha hagut repercussió, sí, molta.
1: De bonica, suposo, no tan bonica, no? Crec que també tan... Clar, evidentment, els mitjans de comunicació n'hi ha que intenten, no?, estirar informació i saber coses.
0: Sí, sí, per exemple, Catalunya Ràdio ens va trucar i van fer una entrevista, però va ser una entrevista molt curta, perquè, clar, la vida privada de l'altra gent és que jo no els hi pregunto la seva vida privada. Jo els hi pregunto el temps que tenen, l'espai que tenen per tenir el gos, les hores que tenen per dedicar, si tenen fills, si no tenen fills, si tenen una casa, si tenen un pis... jo faig les preguntes per l'interès per l'animal, perquè estigui bé. La seva vida privada, que és per el que més m'han preguntat, és que no la sé.
1: Sí, els mitjans volien saber tomàquet, no?
0: Ah, exacte. Salsa rosa.
1: Interessant, això. És a dir, tu, abans d'entregar un gos, encara que sigui un negoci, no?, i que paguin uns diners, tu vols la seguretat de que aquell animal estarà bé.
0: Sí, això és el principal. Però és que quan estàs fent una cria responsable, el client o família, diguem-ho així, que te ve a casa, és responsable. A nosaltres el que molesta molt sempre és el... I això és un debat, i seria un altre debat, és el no compris, adopta. Aquesta sempre és el 50-50, saps? És el taurino contra l'antitaurino i el vegano contra el carnívoro. O sigui, no acabaríem mai. Però el problema que tenim nosaltres és que estem en el dintre del mateix sac d'una venda impulsiva, d'una cria irresponsable i d'una massa que compren i venen gossos que no saben ni d'on van ni d'on venen. La cria selecta, la cria responsable, es fa amb unes determinades línies de sang, amb unes proves genètiques, amb unes proves de salut, i clar, tot això comporta un gasto. Doncs com que comporta un gasto, perquè busquem sempre la salut, el caràcter, a part de la bellesa, doncs com que això comporta un gasto, hi ha d'haver un reforç a darrere econòmic perquè això s'ho pagui. Com que això incrementa el gasto, també incrementa el preu, i la gent s'ho repensa, ens truca, s'assessora, ens ve a veure, ens ve a conèixer, fa una reserva, neix la camada... i després se li otorga el cadell que ens ha demanat, amb les característiques que ens ha demanat. Clar, és molt diferent a el que es veu a xarxes i a el que la gent pot pensar, però normalment jo tinc l'experiència, perquè tots els gossos surten a de casa amb el microxip posat de la IAC, o sigui, tots els gossos estan identificats, i a dia d'avui tinc dos casos, que han sigut dos casos greus, que han abandonat el seu gos. Si en 25 anys m'han abandonat dos gossos per causes greus, ostres, serà que fem la feina molt ben feta, els criadors responsables, però estem dintre d'un sac i la veritat és que la repercussió d'en Lamin i la Inés ens ha anat molt bé per un costat, perquè dius, ostres, ara ens coneixem, ens coneixem més, potser, però per altra banda, doncs, ens han inclòs un altre cop a dintre d'aquest sac, que és el que no ens ha agradat d'aquesta visita.
1: T'ho anava a comentar, perquè vaig entrar al post que hi havia i vaig veure això, que entenc que grups, no, de persones que són pro-adopció, que potser tu també ho ets, però em refereixo a pro-adopció en contra de la venda, no, d'animals, es va abraonar, no?, sobre unes persones que es guanyen la vida fent això, no? I d'una forma responsable, com dius.
0: Exacte, tu. Però clar, però és que les adopcions són necessàries perquè hi ha molta responsabilitat a la hora d'escollir un gos. Vull dir que necessitem adopcions perquè les adopcions són necessàries, necessitem voluntaris perquè hi ha gent que està fent les coses molt mal fetes, saps? Vull dir que jo sempre ho dic que no és lo important la compra o l'adopció, sinó la responsabilitat i el compromís que tens cap a aquella mascota durant els anys que visqui. Vull dir que hem de conscienciar la gent de que això no és una joguina, això no és un regal de Nadal, és una vida, comporta uns gastos i comporta una responsabilitat. I ara, doncs, ja que estem, doncs, jo ho dic, porten, des de que jo he començat, amb 18 anyets i en tinc 45, porten amb l'eslògan "no compris, adopta". Seria hora de poder començar a pensar en canviar aquest eslògan, perquè no funciona. Cada dia hi ha més adopcions, cada dia hi ha més abandonos i la cria està descontrolada. Èticament, la cria que no està regulada. Vull dir que els que fem les coses ben fetes, criem bé i fem una cria selecta, els nostres gossos no s'abandonen. Hi ha un tant per cent de gossos de raça amb una protectora, i estic d'acord, però és minoritària amb els gossos creuats o a la gent irresponsable que ha tingut de deixar el gos en allà perquè es pensava que això era un capritxo de cap de setmana. Però bueno, això és un debat que, ja dic, queda sempre molt obert, hi ha les dues cares de la moneda i...
1: No, però és res. És interessant. Quanta estona hi van ser?
0: Ostres, van estar-hi molta estona, o sigui, més de lo normal, perquè normalment una visita a casa pot durar una horeta, una gent que no tingui idea de tenir un gosset i faci moltes preguntes pot durar pràcticament, doncs, no sé, una hora i mitja, però varen arribar a les 6 de la tarda i se'ls va fer tardíssim que van marxar quasi un quart de 9 del vespre. Sí, van estar-hi més de 2 hores a casa.
1: No, perquè suposo que estaven còmodes també, no? I el tema els interessava i tenien ganes de parlar i de comentar.
0: Sí, moltes preguntes. Sobretot per l'Emil, perquè no ha tingut mai gos. Ella sí, però en l'Emil va fer moltes preguntes.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molt bé. I això que dèiem, que si no fos perquè us ho van dir, potser no teníeu ni la foto, és cert, i m'has explicat una altra anècdota, que tu també has estat amb altres famosos i no tens pas records, no? Tens pas fotografies.
0: Ni fotos.
1: Has estat amb en Messi.
0: Sí. I amb la Shakira en treball, perquè també moltes vegades em trucaven per fer publicitats. I al fer publicitats, doncs, baixes a baix a Barcelona amb un plató i després allà, doncs, treballes amb aquesta gent. I clar, sí que molta gent, doncs, hi ha cua per fer fotos, però no sé, jo ho he trobat sempre que vas allà, tots estem allà per treballar.
1: Si algun dia te la van oferir, vols fer una foto amb Messi, no? I tu vas dir que no calia, no?
0: Bueno, és que no.
1: No,
0: és una persona normal i corrent, sí, com una altra, sí. I tinc simplement que té la sort de ser un crac amb el que fa i la retribució econòmica que li comporta.
1: Entenc això, són rodatges que necessiten un gos, no?
0: I que
1: busquen algú que pugui venir una estona amb un gos, no? I que pugui...
0: Bueno, tot el que vegis, és que amb qualsevol cosa, per exemple, si mires l'anunci, ara te diré el de la pizza Tarradellas, surten 5 gallines, que aquelles gallines ha anat un especialista a buscar-les amb un galliner, que siguin ben vermelles, i es passegen 5 gallines per fer aquella d'allò. Saps? Vull dir que no només és un... O sigui, és un món, el món del plató. Hi ha tots els animals que van allà i hi ha gent treballant.
1: Però estem parlant d'animals ensinistrats o no?
0: Sí, no, normalment que sàpiguen fer una funció. Saps? Jo recordo una vegada que vaig fer un anunci per un animal... Era Advance. I em van dir, el gos es pot tirar a l'aigua i sortir de l'aigua, expulsar-se i tirar una pilota i agafar, portar una pilota a la boca. Dic, ostres, tinc aquesta boxer que li encanta l'aigua. Vam quedar en un camp de golf a Mataró i a la primera. O sigui, tira la pilota per aquí, la càmera l'enfocarà per allà, s'expulsarà aquí i, i a la primera. I amb en Messi, recordo que estava assentat en un sofà jugant a la Play, sortia com una pilota, ell l'havia de xutar amb una xilena cap a dintre la pantalla i tenia al costat en un puff un boxer assentat i després van fer el mateix rodatge amb un Jack Russell. I va sortir el Jack Russell al final, que en comptes del boxer, però vull dir que a plató moltes vegades es fan moltes improvisacions d'aquestes i a mi m'han trucat diversos cops per treballar.
1: Era en Hitchcock que deia que no, nunca trabajes con niños ni con animales, no, no treballes amb nens ni amb animals, perquè no els coneixia.
0: Jo tot el contrari, tota la vida treballant amb animals.
1: Sí, sí. I això, i m'explicaves abans també que t'ha portat a la teva passió i professió, t'ha portat a Itàlia també.
0: Sí, perquè la meva raça, que és el bòxer, la principal, doncs els millors criadors que hi ha hagut arreu del món sempre han sigut Itàlia, doncs jo sempre m'he mogut molt a Itàlia. He fet més exposicions pràcticament de bellesa a Itàlia que a Espanya. Tinc més títols a Itàlia que a casa nostra.
1: Caram.
0: Sí.
1: I això per què creus que és?
0: Generalment és per les enveges. Perquè a Itàlia la cria és més conjunta i aquí, en aquest país, doncs hi ha més enveja i el que no, per exemple, té una línia no vol l'altra perquè és d'aquest, perquè és de l'altre, perquè aquest guanya, perquè aquest no guanya, i en canvi la col·laboració italiana és més global. Després en els campionats importants es nota, es nota això, perquè fan més pinya, tenen més bona selecció i crien més bons gossos.
1: Quants criadors hi han de gossos a Catalunya, més o menys?
0: A Catalunya, clar, el problema que hem tingut ara és que no és un problema, o sigui, al final és una cosa que s'ha seleccionat i s'ha fet ben feta. Amb la llei del benestar animal nova que ha sortit, abans una família podia criar sense nucli zoològic, sense estar donat d'alta, i podia criar sense la llicència d'activitat. I avui dia, al tenir tantes restriccions, doncs ens hem trobat que aquí a Catalunya registrat serem uns 3 criadors de bòxers, com t'estic parlant. Si parlem a nivell morfològic, una exposició l'any 2010 a Girona hi havia 180 bòxers. Ara aquest any se'n fan 2 exposicions i poden hi ha 6 o 7. Ha baixat molt, perquè també ha baixat molt l'afició, perquè també han dificultat molt les coses.
1: Això, entenc que vosaltres heu, o sigui, la teva passió principal és el bòxer.
0: Sempre, sempre.
1: I aquí heu tingut la possibilitat de criar Golden.
0: Exacte.
1: Com és que t'agraden tant els bòxers?
0: De tota la vida.
1: Per la gent que ens entengui, no sé si...
0: Pel caràcter, suposo.
1: La gent que tingui una edat, no sé si són els que tenia el Magnum, no? Sortint el Magnum, són aquests? No, aquells eren Dobermans, potser.
0: Sí, era Dobermans, el Magnum tenia Dobermans.
1: Però com el descriuries, un bòxer?
0: Perquè és un gos molt juvenil, és un gos molt atlètic, és molt nerviós, hiperactiu, i després, com que va molt amb mi, doncs ens portem molt bé. Saps? El Golden és totalment el contrari. Va entrar un Golden que vam recollir nosaltres d'adopció d'una família que no el podia tindre i vam dir, ostres, doncs deixa'ns el que ens el quedem. I vam descobrir un caràcter diferent, i com que també amb l'edat, vulguis que no, també he anat baixant jo revolucions. Dic, ostres, dic, aquest també m'agrada. I vam descobrir molt ràpidament el tema de que el Golden no només és un gos que pugui ser un capritxo, que pugui ser una moda, que és un gos d'assistència. I he fet tota la vida el mateix amb el bòxer, vaig dir, ostres, això és algo nou, saps? És algo diferent. Poder atendre una família que té un problema i poder ajudar. I ens vam liar, com vam arribar aquí, amb el Golden, i ho hem anat portant, i estem molt contents a dia d'avui.
1: I això, que ara que em comentaves, que ja m'ho havies comentat a l'inici, que això per fer vas com a tractament o com a teràpia, quins són els usuaris habitualment? De què estem parlant?
0: Famílies amb nens amb autisme. Sí, perquè hi ha molts nens, per exemple, amb inseguretats, el gos els reforça, o gossos que són molt i molt tranquils, que fem equilibrar la balança amb un nen amb molta hiperactivitat, saps? Vull dir, per baixar revolucions. A part de moltes més virtuts que té amb el seu caràcter, que és un gos que és molt educat, és un gos molt intel·ligent, és molt noble, no té jerarquia, vull dir, no s'enfadarà mai amb cap altre gos, vull dir que és molt fàcil portar-lo a passejar perquè realment aquella família el disfruta. És un gos que no és un PPP, que no has de tenir una assegurança, has de tenir molt de control sobre aquell animal o has de tenir molts de coneixements. El no tenir, de tenir molts de coneixements, el gos te simplifica molt el dia a dia. I avui dia, com que jo et diré, perquè el Golden en aquests moments és un gos potser tan demandat, perquè com que tenim una vida tan accelerada i no volem privar-nos de tenir un gos a casa, el Golden és un gos ideal, perquè és un gos que és pacient, és tranquil, no et destrossa, el pots treure a passejar, és un gos que no et dona problemes. Vull dir que al final una família que s'assessora diu, ostres, potser el Golden està fet per nosaltres, perquè som una família que tenim els nens tot el dia al col·le, tenim activitat, jo treballo, i aleshores que podem disfrutar-lo, ostres, doncs tampoc volem després que ens atregui un gos a esquiar, saps, d'aquests que van correguent pel carrer. I dic, ostres, doncs el Golden és molt noble en tots aquests aspectes i per això poder avui està tan demandat i tothom parla del Golden Retriever perquè ha descobert una cosa que ja és de tota la vida, però avui dia s'adapta molt a moltes famílies, amb fills, sobretot.
1: Si no ho entès malament, també tens relació amb els cavalls?
0: Havia tingut molta relació amb els cavalls. Per això he arribat aquí, a Sant Joan de les Abadeses, precisament. Perquè la finca en la que estem era la finca d'en Pau Romero.
1: Sí.
0: I amb en Pau Romero jo ja havia vingut aquí quan era petit a veure, cada setmana venia a veure el que li naixia, i jo era petitó, tenia 18-20 anys, i estava cada naixement, cada setmana aquí a veure els seus cavalls. I després vaig anar escalant una mica amb el món del cavall, i quan vaig tenir l'oportunitat de quedar-me a treballar en els països àrabs vaig dir, saps què? Me'n torno cap a casa. Quan vaig tenir-ho tot a punt, vaig dir, me'n torno cap a casa, amb els meus gossets i amb la vida tranquil·la.
1: És a dir, que vas anar als països àrabs a treballar també
0: sí,
1: amb el cavall.
0: Sí, havia treballat amb els cavalls àrabs també de morfologia. Els preparava i els entrenava per anar a concursos.
1: Això has de tenir alguna formació específica o és la passió aquesta, ja vas aprenent i vas coneixent?
0: Tot això és vocacional. Ningú te diu com s'entrena un cavall, quin tipus d'alimentació necessita, els cuidados, igual que tot el món aquest que és una mica la bellesa en general d'un animal, és de mica en mica aprendre d'un que ja ho fa i anar-t'hi fixant i després portar-ho una mica a la sang. La Judit i jo, per exemple, és vocacional. Jo mai de la vida em dedicaria en aquest negoci per negoci. És que no és negoci, això és el que molta gent no entén. Això és una cosa que t'agrada o no t'agrada, perquè haver d'estar pendent dels teus animals 365 dies l'any, 24 hores, això és vocacional, no hi ha horari.
1: Com vius el fet que... Perquè això ens hi hem trobat tots els que tenim tingut mascotes o gossos o gats, però clar, vosaltres que en teniu tants i que fa tant temps us deveu trobar molt sovint això, que hi ha un dia un animal que es fa gran i que es mor, no? Vosaltres viviu això...
0: Això ho porta bé hasta el meu fill que té 6 anys. Ha entès bastant el concepte de lo que és la vida i la mort. També t'he de dir, afecta molt al principi, com tot, però avui dia doncs és el nostre dia a dia.
1: Acompanyar-los, cuidar-los i acompanyar-los fins i tot en la bellesa.
0: Això també és com un cirurgià. El dia que se li mort un pacient, doncs poder que ell el recordarà tota la vida, però quan se n'hi ha mort 10, doncs ja és el seu dia a dia i es porta diferent. Això és exactament el mateix.
1: Molt bé, no sé, què és el que més t'agrada, l'últim que et faig, què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
0: Ostres, doncs haver de treballar amb animals i no haver de treballar amb persones, per dir-ho d'una manera. Sí, no sé, és que és el que et dic, és algo vocacional que farem tota la vida perquè és el que ens agrada i no sé, és que poder tenir una finca, la feina, la responsabilitat i l'estar mirant a les 12 del vespre un pedigrí, trucar amb un, trucar amb l'altre, a veure aquestes línies. Per exemple, avui mateix he enviat una progesterona, estic pendent de que m'arribi el semen de Polònia per fer una inseminació que estem desitjant des de fa 2 anys. És una cosa que potser no s'entén, però és la vocació i la passió. Com el que li agraden els canaris, com aquell senyor que vol tenir un hort amb unes tomates de Montserrat, o sigui, cada un amb lo seu.
1: I quants en teniu ara?
0: Nosaltres de propietat tenim 38 gossos. Després, a més, els que poden venir a la guarderia i d'això, que a l'estiu se'ns emplena la guarderia, però intentem no tenir cria. Ara també volem fer un parón una mica a la cria fins a la primavera, volem tenir una mica de descans, i, bueno, mica en mica.
1: Escolta, apassionant, et convidarem un altre dia, perquè és una entrevista llarga, portem ja 25 minuts.
0: I m'has dit 15.
1: Però, ostres, veiem que ens deixem moltes coses. Si et sembla, sempre que tinguem algun dubte o alguna cosa...
0: Cap problema.
1: Doncs, Pere, moltíssimes gràcies.
0: A res, a vosaltres.
1: Adéu. I el nou treball d'Adrian Young, Afrodisco Makossa, és un disc molt ballable que connecta l'afrobeat, el funk, la música disco i les tradicions rítmiques del Camerún i Ghana. Establert a Los Angeles, Young va ser un DJ en projecció internacional, però és conegut sobretot com a arranjador, compositor i productor musical. La seva col·laboració amb Tony Allen i Ebo Taylor, músics pioners de l'afrobeat i del highlife, respectivament, van ser fonamentals per a aquest disc.

0: I nosaltres ara escoltarem una entrevista que varen fer ahir els responsables de la cursa del Taga al Territori 17.
1: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest dissabte, coincidint amb la festa del Grito, Sant Joan de les Abadeses acollirà la 27a edició de la cursa del Taga 2040, que comptarà amb una munió de corredors que podran pujar fins a dalt d'aquesta muntanya tan emblemàtica i també visitar l'entorn tan privilegiat del municipi santjoaní. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest matí ens acompanyen a l'estudi en David Rovira i en Joan Ferriol. En David és el director de la prova i en Joan un dels organitzadors. I ells dos doncs, ens explicaran tots els detalls d'aquesta mítica prova amb més d'un quart de segle de vida ja. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per ser al Territori 17 amb nosaltres.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: L'any passat, si us recordeu, ens va acompanyar també l'Albert Ramoneda, que és l'exdirector de la cursa, però aquest any ja voleu sols, no? Com aquell qui diu. No sé si us ha ajudat encara també ell, l'antiga organització, o ja heu fet la transició completa, i una mica quina és la principal dificultat que us heu trobat en aquesta edició.
4: Bueno, doncs l'Albert sí que ha fet ja la transició completa, ja no és el director de la cursa, ara som jo i en Roger, i res, l'Albert encara segueix formant part del nucli organitzatiu i ens ajuda amb el que faci falta, però bueno, ha fet una mica un pas al costat en aquest sentit. I sincerament el punt que ens ha costat més gestionar aquest any és una mica l'esllavissada d'Ogassa, perquè a nivell logístic sí que ens canvia una mica tot, sobretot punts de control dels avituallaments o inclús nosaltres a l'hora de fer el marcatge o el recorregut. Vindria a ser el punt que més ens està costant gestionar.
2: Abans, Ona, que els hi puguis preguntar, això, l'esllavissada aquesta d'Ogassa, em sembla que també talla una mica la carretera de Coll de Jou, no?
4: Sí, bàsicament, sí, aquest punt, que és el punt talla la carretera de Coll de Jou, llavors no podem arribar a Coll de Jou des d'Ogassa i hem de fer doncs tota la volta, o ja sigui per Ribes i Bruguera o per la carretera de Ribamala, i bueno, doncs clar, sí que ens perdem molt de temps en aquest sentit. Ara després anem a fer tot el marcatge i bueno, altres vegades ens pujàvem a Coll de Jou, ens repartíem en grup, ens tornàvem a trobar a Coll de Jou. Clar, aquest any bueno, haurem de fer unes miques més d'hores de cotxe, inclús les persones que també fan de controls el dissabte doncs també hauran de fer aquesta volta i organitzar-se de manera diferent, perquè des de Sant Joan per Ogassa no hi poden arribar.
1: Clar, queden 2 dies per la prova. No sé si ja teniu tancades les inscripcions o si estan obertes, no sé si encara es poden inscriure els corredors.
4: Tenim les inscripcions ja tancades. Arrodonim ja 400 corredors. Al final doncs, hem tancat això a 380 i entre col·laboracions i compromisos arribem a 400, que és el límit màxim que ens posem, perquè més de 400 persones sí que ja ens costaria gestionar. I res, molt contents d'arribar un altre cop a aquesta xifra.
2: Una xifra molt important que indica que la cursa està en plena forma. Competiu també aquest cap de setmana amb l'Olla de Núria, si no tinc mal entès, i ompliu igualment. Vull dir que la cursa clarament està consolidadíssima i teniu molt de públic. Previsió meteorològica, que això és el que ens interessa. Avui a Sant Joan, bueno, ja ho veieu, fa un dia una mica gris, però pel cap de setmana en principi és tot el contrari, no? Vull dir que en teoria farà bon temps, no? És el que espereu, no?
3: Sí, segons el que hem estat mirant a la previsió online, sí, el dissabte ha de fer bon temps, ha de fer sol. Avui, al vespre i demà al matí, o sigui, la matinada d'avui pot ser que plogui, i també pot ser que plogui demà, o sigui, divendres a la tarda, però això poder ens és una mica perillós, perquè després a l'hora de marcar, si marquem i després plou, pot ser que les cintes caiguin a terra. Llavors estarem una mica pendents d'aquesta pluja de la tarda, però al principi el dia de la cursa ha de fer bon temps, i tot i així farem, bueno, publicarem un vídeo amb la previsió del temps del dissabte, o sigui que estigueu atents a l'Instagram de la cursa, perquè veureu que estarà penjada allà la previsió.
2: També serà més divertit el recorregut, si està una mica humit, també.
3: Exacte, la baixada de Sant Amand serà divertida.
2: Veurem caigudes.
3: Poder sí. Haurem dit els fotògrafs que es posin a la baixada.
2: A la baixada.
1: També us volíem preguntar que, clar, la cursa, suposo que com cada any té tres recorreguts, el més destacat i també potser el més dur és el de 28 quilòmetres. Expliqueu-me quines característiques té, també per on passa, i no sé si hi ha algun petit canvi de traçat o també sempre és el mateix recorregut al llarg dels anys.
3: Vale, doncs sí, al final la cursa del Taga, el recorregut més emblemàtic és el de 28 quilòmetres perquè justament és l'únic que puja fins al cim del Taga. Vale? I a part del cim del Taga, doncs abans puges al Puig Estela i després fas Sant Amant. Vale? És un recorregut que passa pels tres cims aquests de Serra Cavallera i res, el bo és que comences des de Sant Joan i acabes a Sant Joan. Llavors és molt bonic perquè comences a Sant Joan, puges de cop 1.300 metres fins al Puig Estela, vas caramejant fins al Taga, baixes fins a Coll de Jou, puges a Sant Amant i després el que et queda és una baixada molt llarga de 12 quilòmetres fins al poble de Sant Joan, un altre cop on has començat. Llavors, clar, el que té és un desnivell acumulat de cop, que és el que puja al Puig Estela, i la resta doncs, es va més o menys fent, però bueno, no us vull dir que és una cursa difícil.
5: S'ha de tenir un nivell...
3: Però un cop estàs a dalt al Puig Estela i al Taga, les vistes ho compensen. O sigui que...
2: S'ha de tenir, bueno, per fer-la un entrenament superior, un nivell físic important i, a més, no saber pujar bé, no? Però saber baixar també, que podent aquestes curses a vegades fa molt la diferència, no?
4: Sí, la veritat és que és una cursa bastant llarga, que vulguis o no, ja són 3-4 hores de cursa ben bones i sí, home, ha de ser una cursa que ja tens bastant entrenada i que ja n'has... portes una mica d'entreno. En Joan també us ho puc explicar perquè aquest any en comptes d'organització també serà corredor. Mm-hmm. Llavors...
2: En Joan ens podria fer una mica la crònica explicar... de com li ha anat.
4: Sí, exacte.
3: Si m'entrevisteu el dia després, estic viu.
2: Sí, home, sí, i tant. Té pinta, Joan, que tu seràs dels primers, eh?
3: Bueno, no sé. Hauria de preparar una mica més, poder.
4: Però sí que aprofitem una mica doncs, també per... comentar, quan hem anat posant a xarxa això els últims dies, que bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que sí que es mirarà abans de la cursa, tant per nosaltres com per la FEC, que és la federació que ens recolza sobretot doncs, bueno, organitzativament, i també la cursa del Taga forma part del circuit de Copa Catalana, com ja és sol ser habitual els últims anys. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que simplement és... manta tèrmica, paravent, xiulet, i... manta tèrmica, paravent, xiulet, i...
3: l'aigua.
4: I...
3: litre d'aigua,
4: no? Immòbil, perdona.
2: Immòbil,
4: sí. Llavors, la de 28 quilòmetres i la de 15 han de portar aquest material obligatori, i la de 9 quilòmetres, l'única cosa que és imprescindible és el mòbil, perquè al final és bastant a prop del poble. Llavors, xiulet, manta tèrmica, l'han de portar. Llavors, bueno, una mica doncs, que la gent també sàpiga que es faran controls de material i doncs, que s'ha de portar una mica també doncs, més que res, home, la de 28 i 15 quilòmetres, que ja són 2 hores mínim a la muntanya, doncs bueno, és un material al final que si es fa muntanya és bastant imprescindible portar, i la manta tèrmica, si més no, i un paravent. Són coses que s'han de tenir, llavors...
2: I puges alçada i el temps, evidentment, en teoria és bo, però pot canviar i s'ha de tenir...
4: En un dia com avui, el paravent segurament faria molta falta tota la part de Serra Cavallera, llavors, res, també dir-ho des d'aquí, ja també serem una mica passats a les xarxes socials, que, bueno, que aquest material s'ha de portar sí o sí.
1: Clar, i també el material de la cursa de Can Camps i de Coll d'Art, què ens podeu explicar? És el mateix? No és el mateix?
4: Sí, és exactament el mateix que cada any, la de Can Camps i Coll d'Art. Bueno, són curses que nosaltres mantenim sí o sí, perquè al final doncs, també ajuda molt a la gent que algun dia doncs, li agradaria fer la cursa llarga, doncs, començar-se a apropar a poc en aquestes distàncies, tot i que bueno, la cursa de 15 quilòmetres ja té una certa duresa perquè gairebé arriba als 1.000 metres de desnivell positiu, però bueno, estem molt contents de tenir aquestes curses doncs, perquè també atrem molta gent del poble, gent que comença a fer activitat, que comença a córrer, doncs, que s'apunta a la cursa de 9 quilòmetres, gent que ja va fer l'any passat la de 9 i aquest any fa la de 15, llavors, sí, les mantenim i són molt importants per nosaltres, llavors, bueno, el recorregut és exactament el mateix com cada any, i ja està.
2: Dos recorreguts, això, més curts, de 15 i 9, no? Si no tinc mal entès, vull dir que són més assequibles, sobretot la de 9, que comentaves, que només s'ha de portar el mòbil, com aquell qui diu, de, vull dir, no.
4: El mòbil és l'únic que no... Que és prescindible.
2: Que és prescindible.
4: Sí, manta tèrmica, el xiulet i el paravent.
2: Perfecte. La cursa que... es mantindrà el dissabte, ja fa un parell o tres d'anys, no?, que es va apostar per canviar-la el dissabte. Sembla que la decisió ja és ferma i que us funciona, no?, segurament. També hi ha amb això de l'Olla de Núria, per exemple, que em sembla que és diumenge, però bueno, que tampoc afecta perquè qui va a un no va a l'altre, però vull dir que, mira, si algú vol fer les dues, doncs també pot, eh?
4: Sí, de fet, hi havia l'iniciativa que van tenir fa un parell d'anys de fer la Tagolla, que era una mena, una espècie de cursa per etapes que... es començava a Sant Joan i llavors el següent dia podíem fer l'Olla de Núria, però bueno, no vam poder-ho portar a terme. Llavors, bueno, nosaltres mantenim la cursa dissabte. Sí que és cert que hi ha l'Olla de Núria el diumenge, però és el que dius, tampoc la gent que ve aquí no anirà a l'Olla i dubto que hi ha algú que faci les dues curses, però nosaltres també a nivell d'organitzacions funciona una mica millor el dissabte, perquè el diumenge bueno, doncs podem acabar de desmarcar algun tram si encara han quedat cintes. Sí que és cert, doncs, que bueno, poder la setmana de la cursa, el dijous i divendres, ens hem de demanar feina de la festa i festa la feina i marcar i això, però bueno, el dissabte també hi coincideix amb el Grito, sí, fa molt poble.
2: I festa major la setmana anterior, vull dir,
4: exacte.
2: Ho teniu tot. Sí.
1: I també per acabar, a part d'aquestes curses, també tindrem les curses infantils, no?
4: Sí, tenim les curses infantils que comencen el dissabte a les 5 de la tarda. I bueno, que la gent es pot inscriure a través de la web o inclús en el propi dia abans de la cursa sempre solen fer algunes inscripcions per la gent que no ho ha pogut fer.
2: Doncs ja ho sabeu, els més petits també podran fer. Quines edats són, per cert, que... curses infantils són...
3: D'I3, els més petits seran D'I3, fins a segon d'ESO.
4: Sí,
3: no?
4: Sí, fins als 12-13 anys.
3: 12, exacte. 13. I llavors són 5 recorreguts, no sé si són 4 o 5 recorreguts, sí, diferents, de diferents distàncies.
4: 5 recorreguts.
3: Sí, des de 200 metres fins a un quilòmetre i mig o així.
2: Perfecte, doncs res, fins aquí l'entrevista d'avui, doncs en aquest cas amb en David Rovira, que és el director de la prova, i també en Joan Ferriol, un dels organitzadors d'aquesta cursa del TAG, que serà, recordem-ho, aquest dissabte, que tindrà doncs aquests tres recorreguts principals, sobretot el de 28 quilòmetres el més destacat, i també curses infantils per als més petits, i res, desitjar que faci bon temps, que sembla que això sí que ho tindrem i que, com que heu omplert, ja no us desitjo que s'inscrigui ningú més, sinó que vagi molt bé i que sigui un èxit com cada any. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres.
4: A vosaltres.
3: Sí, a vosaltres.
2: Gràcies.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí, no sense abans sumar-nos a les mostres de rebuig davant de totes les violències sexuals i manifestar el suport a aquesta noia menor afectada per una agressió sexual. Ella ha denunciat doncs, una agressió sexual a Sant Joan en aquesta passada festa major. Doncs suposo que ja haureu escoltat la notícia, l'haureu llegit també a través del nostre mitjà. En tot cas, això, ho deixem aquí. Que vagi bé i fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les seves alertes van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem, el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat fins als 15. Escoltem la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
4: Hola, Anna. Sóc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
5: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Ostres.
7: Rambla 54 amb Marta...
5: amb Anna Morgades Valldosera.
7: Valldosera. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, un altre cop.
7: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sotaescala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia Garcia.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines, tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger, l'Endoskeletor, tenim el T-1000, un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així,
4: en plan, tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim l'Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real. És un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale? Des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és la

0: de tu que t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
0: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
1: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans, pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família, pues, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
1: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
0: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
2: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
0: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia veiés pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent, doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
1: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
0: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on venen els seus noms.
2: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
0: Cap ni una, tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
2: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
0: Mai, ells han crescut amb això, tinc vídeos increïbles dels nens de petit, ells com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això, i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit, i al costat del llit té un Vader, i ells dormen el que és al costat del museu, i ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader, perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és

0: com un terapeuta ara mateix a casa.
1: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
2: La força l'acompanya, no?
0: Exacte, exacte.
2: La de l'altre cantó.
0: La de l'altre cantó, sí.
1: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
0: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així, i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps, i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir, això sempre.
2: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
0: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és el que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és el que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, si ho veiem més lluny, però peces de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean, i ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa, potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
1: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar algú específicament que les construeixi?
0: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas, el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties, o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
2: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
0: Sí, sí, senyora, tal qual.
2: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
0: Hola, Ivan.
2: L'has pogut posar, Ivan,
3: oh,
2: l'has pogut posar.
3: És la meva favorita.
2: Aquesta la tenies controlada.
3: Oh, m'encanta.
2: Xènia, doncs, moltíssimes...
0: Perdona.
2: Digues, digues.
0: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió del
3: moment. M'aviseu, eh?
0: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
3: Merci.
2: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54, i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
3: Escolta, Anna, perdona.
2: Digues, digues.
3: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
2: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber 4 coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
1: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant, bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, pots dir que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
2: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
1: Perfecte.
2: Noies, gràcies a totes dues.
1: A vosaltres.
0: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs feta aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs amb més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Mas d'Enverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director del de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una signatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per cara a les pantalles, sí. Ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins ara, fins en aquest moment, no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs de Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè, fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunto, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, i tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé!
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla, hi vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica, i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: O ens haurem d'acomodar, ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes es poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: És nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
2: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
2: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
2: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
3: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
2: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
2: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
2: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
3: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui que és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
2: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
3: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí i altres no, perquè això, amb tot aquest, allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que l'utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per a alimentació humana com a substitut del cacau. Però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla de, determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%. Perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que són, que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També, també. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Una abraçada.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, em va cridar molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
5: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
5: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat, escoltem-ho ja.
6: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
5: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
6: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava, espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara, fa 6 anys, vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
5: Doncs mira,

0: un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor com una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia La Veu Jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies, R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també, que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: Per cert, que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026, segons el balanç del Ministeri. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment d'un 1,4% en la cibercriminalitat. Per categories, els assassinats pugen un 16% dels 25 del primer semestre del 2025 als 29 dels primers 6 mesos de 2026. I l'Ajuntament de Lloret de Mar, de la mà del Gremi de Taxistes, vol comptar amb llicències estacionals de taxi perquè sosté que la flota actual és insuficient per donar un bon servei durant els mesos d'estiu. Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

ha passat. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix, i després...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 6:15 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies en formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coure s'ha disparat un 84% en 6 anys a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega.
1: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència al·lega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció i la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que José Luis Trapero li va comunicar a finals d'agost que havia decidit que no volia continuar fent tasques polítiques com a director general de la policia. Parlon ha assegurat que a Trapero li va traslladar que es tractava d'una decisió premeditada, personal i irrevocable. Durant la compareixença al Parlament per explicar els canvis a la cúpula del departament, la consellera ha defensat l'elecció de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos i ha remarcat que no ha estat escollida pel fet de ser dona, sinó per la seva capacitat, experiència i mèrit. Precisament Interior ha justificat avui l'enviament d'avisos, és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: L'Ajuntament de Banyoles incrementarà la presència policial i instal·larà càmeres de videovigilància al pavelló Can Puig. El motiu és que les darreres setmanes s'han detectat diversos actes vandàlics que han deixat vidres esquerdats, portes trencades, manipulacions en el quadre elèctric i danys a la sala de consergeria. Per això el consistori decideix augmentar la presència policial al voltant d'aquest equipament durant les nits, que és quan s'han produït tots aquests actes. I Badalona es converteix avui i demà en la seu del Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local que pretén oferir recursos a entitats i empreses per combatre les amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Prop de 300 assistents d'institucions públiques d'arreu de Catalunya obtindran, després d'aquests dos dies, eines per defensar-se de les amenaces cibernètiques, ja que aquests deixen dades personals dels ciutadans. Darrer apunt, el canvi climàtic i la irregularitat dels episodis de pluges que comporta, ja ho hem vist aquests dies, condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habituals els ha dificultat el procés d'evaporació solar en què es basa l'activitat. La campanya d'enguany acaba ja amb 80.000 tones recol·lectades, una xifra per sota de la mitjana.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats.
1: De nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la natura.

Ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
2: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
1: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
1: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals, un centenar de mitjans de comunicació, cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferiran un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Ahir, a conseqüència de les pluges, un moviment de pedres hagués provocat un forat que ha afectat les dues vies. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora. La incidència ha tingut lloc a pocs metres del punt on el juliol es va produir una esvoranga a Vallbona. També el metro ha reprès la seva activitat. I creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona. Arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Jesús Narro és diputat de Mobilitat Sostenible.
1: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
0: I una de les dues campanes de l'església de Santa Maria de Granyena de Segarra ha tornat a sonar avui després de passar més de 80 anys en silenci per unes esquerdes. L'instrument ha tornat al campanar després de ser restaurat a Àustria per una empresa especialitzada. A més, un fuster del municipi n'ha refet el jou. Diversos veïns del municipi de 150 habitants no s'han volgut perdre aquest moment en què la grua ha pujat a la campana. L'actuació ha tingut un cost total de 23.000 euros. I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, un certamen que neix amb la voluntat de compartir la feina de companyies amateurs i apropar-les al públic. Reuneix 11 companyies de 12 poblacions de la comarca, com Sant Cugat, Ullastrell o també La Garriga.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda després de quedar aturada per les tempestes d'ahir. Un moviment de pedres havia provocat un forat que ha afectat les vies i Cadif ha reparat en formigó. La incidència era a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. També el metro de Barcelona està pràcticament normalitzat. Les tempestes d'ahir van acumular al voltant de 100 litres per metre quadrat de pluja a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès, amb intensitat torrencial de més de 40 litres en 30 minuts i de distribució molt irregular. Parlem de demà, perquè no acabarà de fer net. Creuarà un front que al matí deixarà xàfecs a la costa central, que poden ser forts, i a la tarda ruixats al terç est. La temperatura serà semblant a la d'avui, amb pocs canvis. I el govern tirarà endavant la presència dels Mossos d'Esquadra a les escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit a la seva compareixença extraordinària per explicar els relleus al seu departament, entre els quals hi ha el de Josep Lluís Trapero.
2: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
1: Més temes. El Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, tots dins de la zona del risc a Barcelona i Molins de Rei. Des del primer cas, del novembre de 2025, s'han detectat un total de 391 positius. Els Amics de les Arts, Carat Lahoz, León Benavente, Non Servium, 31 Fam, Joan Miquel Oliver i el Petit de Calaril són els caps de cartell dels concerts de les fires de Sant Narcís de Girona, que de nou tindran com a epicentre l'escenari de la Copa. Les fires se celebren del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Com a novetat, recuperen l'espectacle inaugural després del pregó, que es farà amb drons. Per cert, que hi ha 200 propostes musicals.
3: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
3: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a l'hora de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous 17 de setembre de 2026 i avui ens n'anem molt lluny en el temps perquè un dia com avui de 1179 va morir Hildegarda de Bingen, també coneguda com la Santa Hildegarda, que va ser abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Contràriament al que se sol pensar, a l'època medieval les dones participaven activament a la vida econòmica, cultural i social. Els monestirs femenins eren centres oberts de cultura i investigació on les monges podien estudiar, investigar i exercir una missió de portes enfora, i Hildegarda va créixer en aquest context de gran efervescència cultural. Ella predicava en un públic per les places utilitzant música i text, i el seu repertori musical és un dels més extensos dels autors medievals. De fet, és la primera persona al món de qui es conserva música escrita. Va escriure representacions sacres, misses, himnes i responsos, a més de nombrosos textos explicatius dels evangelis, i proclamava la dignitat igual entre homes i dones i la dignitat dels oprimits. Malgrat mantenir alguns prejudicis misògins propis de l'època, avui és considerada profeminista per la seva visió i actitud pràctica del paper de la dona a la societat. D'ella és la primera descripció de l'orgasme i tenia una visió oberta de la sexualitat. Va inventar també la llengua ignota, una de les primeres llengües artificials, i es va convertir en la patrona dels que promouen l'esperanto. L'any 2012 va ser nomenada santa i, per la vigència del seu pensament, doctora de l'església del papa Benet XVI. I un dia com avui de 1982, el disc doble dels Pink Floyd, The Wall, arribava a les pantalles de cinema en una col·laboració de la banda amb el director Alan Parker i l'animador Gerald Scarf. Va ser tot un èxit en el seu moment i ara és considerada una pel·lícula de culte. El disc i la pel·lícula s'obrien amb aquest In the Flesh.

0: I ja fa uns dies que des de les xarxes de Nova Bell Can compartien una fotografia on els responsables del centre caní de Sant Joan, en Pere i la Judit, apareixien amb el futbolista del Barça, Lamine Yamal, i la seva parella, la creadora de continguts Inés García, a les instal·lacions del seu centre. Tenim a l'estudi en Pere Boada perquè ens expliqui com va anar i també el que fan a Nova Bell Can. De fet, tenim una entrevista preparada i en 5 minuts que hem parlat amb ell veiem que l'haurem d'ampliar perquè ha fet moltes coses. Hola, Pere.
1: Hola, què tal?
0: Primer de tot, expliquem això, què és Nova Bell Can. És un centre caní dedicat a la cria selectiva, no? Fa molts anys que us dediqueu a això.
1: Sí, jo portaré pràcticament ja 25-26 anys dedicat a la cria. Vaig començar amb el bòxer i vaig estar molts anys vinculat en el bòxer. I quan vam venir aquí a Sant Joan de les Abadeses, al veure la finca que teníem i les possibilitats que ens donava, doncs vam obrir també una mica de guarderia canina i vam voler ampliar més que res a alguna raça familiar per poder també la nostra... O sigui, el que més ens dediquem nosaltres és el que és el tema teràpia, perquè donem servei a moltes famílies amb gos de teràpia, tant que sigui el TDAH i l'autisme.
0: Molt bé. Per tant, que això, dius que fa 20 anys, però tu no sabeu pas tampoc molt gran. Des de molt jove que ja et dedicaves a això?
1: Bueno, jo vinc d'una família que el meu avi, ja a casa seva, de casa, tenia, doncs, no sé, uns 150 gossos. Era una manera diferent de tenir els animals en aquella època, però jo ja vinc d'una casa de pagès que hi ha hagut sempre molts i molts gossos i m'he criat sempre amb els gossos. I va ser als 18 anys que vaig tenir el meu primer bòxer i a partir d'aquí, doncs, vaig començar, doncs, a anar escalant i competint exposicions i fent una cria selectiva per tot el món i, bueno, i això me va portar després a quan vaig arribar aquí a Sant Joan i tenir la possibilitat de poder fer un petit centre caní, doncs obrir Nova Bell Can aquí al Ripollès.
0: Ara parlem de la resta de coses que has fet, però segurament que molta gent ha clicat play del podcast per saber què feia en la Lamine Yamal. Això, ell va venir a buscar un Golden Retriever, no? Que són, com has comentat, els animals que crieu ara, però com va arribar fins a vosaltres, a un centre de Sant Joan?
1: Va, doncs molt fàcil, és com qualsevol altra família que ha vingut recomanada per una altra. Vull dir, nosaltres el que més que les xarxes socials, que els fem anar poc, considerem, és sempre el de tu a tu, la veu d'una a l'altra, que quan un familiar diu a un altre, ostres, voldria un Golden, ostres, doncs parleu amb la Judit i en Pere. La Judit també té els seus schnauzers miniatura, doncs qualsevol persona que ha anat pel carrer amb un schnauzer miniatura ha preguntat, ostres, d'on te l'heu tret? Doncs a Sant Joan de les Abadeses, la Judit i en Pere en crien, truqueu-lo, saps? I sempre, perquè també el que fem és una cria molt selecta i molt petita, vull dir, no tenim allò que diu la gent, tens cadells tot l'any o d'això, normalment sempre anem amb un ordre de reserva i la gent s'ha d'esperar moltes vegades, si vol un cadell de casa nostra.
0: I sabeu qui va fer d'enllaç o no?
1: Sí, i tant, una nostra amiga, la Ruth. Sí, sí, que tenim una mica en comú i com que, si voleu, ja t'ho vaig explicant ara una mica,
0: sí.
1: Doncs què passa? Que la Inessa, aquesta noia, se va criar tota la vida amb un Golden i tenia molt bons records de Golden, i ara, clar, ho tenien molt clar que volien un Golden. I el dir que volien un Golden a casa, doncs el Rut els hi va comentar, dic, ostres, dic, jo fa 6 anys em vaig anar a buscar una a Sant Joan de les Abadeses, doncs, si voleu, us passo el contacte o hi parlo jo i d'allò. A primeres, doncs, sempre, això ens ha passat sempre, sempre que hi ha algun famós, doncs, mai ens truca ell directament, perquè suposo que vaig tenir ja aquesta experiència molts anys enrere amb un jugador del Milan, i quan va venir a casa, doncs què va passar? Que li demanaven més del doble del que realment val el valor de l'animalet, saps? Doncs després hi ha una primera toma de contacte i després sí que va, la Judit ja va parlar directament amb la Inés, li va dir que teníem una acabada just recent nascuda, que si volien podien entrar en una llista de reserves i quan tinguessin la primera vacuna podrien venir a escollir. I no perquè fossin ells, doncs va donar la casualitat que d'aquesta cadellada van ser els primers a escollir, perquè anem per un ordre. I vàrem venir una família totalment normal i corrent, enamorats dels gossos, ella sobretot, per en la minera el primer gos. Estarà sobretot molt ben assessorat, perquè aquests gossos tindran un etòleg caní, tindran un cuidador, ells tenen moltes ganes de tenir-los, i d'això, i al final se'n quedaran dos, es quedaran un nen i una nena. El nen es dirà Copito i la nena es dirà Coco. Vull dir,

0: dintre dic, ostres, deixem això preparat, això, que ven la min. I clar, l'Edgardo, el noi que tenim a casa, doncs és que se'n van riure. Clar, que és lògic. Mm-hmm. I quan va arribar a casa, en Quim sobretot sabia que venia un jugador del Barça, però no sabia ni l'edat ni qui era. Quan el va veure, va quedar super sorprès. I en Lamin va actuar molt natural, el va agafar, bueno, espectacular, vull dir que una gent normal i corrent, vull dir que simplement doncs, que són uns famosos que han passat pel Ripollès i han vingut a casa nostra.
1: El teu fill content, però també m'has dit que quan va marxar, ell és de Sant Joan, ja m'has dit que com que és de Sant Joan li agraden fer coses com teatre o el trial, no? Quan va marxar en Lamin, ell va
0: dir, quan vindrà papa Antoni Bou a casa a veure'ns? Dic, ostres, dic, això no ho sé.
1: Fem una crida.
0: Sí, sí.
1: Clar, per això... És a dir, això ha tingut molta repercussió. De fet, es va veure un munt de llocs.
0: Sí.
1: Les entitats de la Festa Major feien broma, no? Com si s'hagués quedat i estigués pels concerts i tot. Vull dir, com ho has viscut tot això?
0: Amb això sí que t'he de dir que són gent molt reservada, perquè el que sí que em van demanar és que volien... Clar, ells tampoc sabien on anaven, i el que volien era una mica de portes tancades. El que no volien és que es trobessin allà 50 persones, saps? Volen tranquil·litat. Suposo que també, com que els molesten durant moltes hores al dia, doncs si venien aquí volien una tranquil·litat. I vaig dir, dic, si vindreu quasi a casa nostra, i serem nosaltres. Vull dir, no té de venir ningú. I l'única cosa que volien això, una mica d'intimitat. I, per exemple, no parlar amb xarxes socials ni res de tot això. Dic, dic, si jo atendré a vosaltres com atenga a tothom.
1: Però al final van ser ells qui van penjar una foto.
0: Sí, és que va ser la Inés que ens va dir per fer-nos una foto, perquè si arriba a ser per nosaltres és que no ens hagués ni sortit dir-los fem-nos una foto, perquè no és la nostra manera de treballar. Hi ha algun centre que sí que penja fotos de les seves visites, dels nous propietaris, i això, però nosaltres no ho solem fer-ho. O sigui que no és una cosa que si veus el nostre Instagram veuràs moltes fotos amb moltes famílies, perquè no és la manera de treballar. Pengem esporàdicament algun cadallet, algun gosset, o d'allò. Tampoc pengem molta cosa de la, tampoc pengem cosa de la vida privada. Vull dir que va ser la Inés que va dir, ostres, fem una foto tots junts amb els papes. I després va sortir la idea de dir, ostres, ho pengem? Diu, sí, nosaltres també fem... És que portaven un noi que feia contingut per ells. Vull dir, sí, pengem-ho. Doncs pengem-ho. I clar, hi ha hagut repercussió, sí, molta.
1: De bonica, suposo, no tan bonica, no? Crec que també tan... Clar, evidentment, els mitjans de comunicació n'hi ha que intenten, no?, estirar informació i saber coses.
0: Sí, per exemple, Catalunya Ràdio ens va trucar i van fer una entrevista, però va ser una entrevista molt curta, perquè, clar, la vida privada de l'altra gent és que jo no els hi pregunto la seva vida privada. Jo els hi pregunto el temps que tenen, l'espai que tenen per tenir el gos, les hores que tenen per dedicar, si tenen fills, si no tenen fills, si tenen una casa, si tenen un pis... jo faig les preguntes per l'interès per a l'animal, perquè estigui bé. La seva vida privada, que és per el que més m'han preguntat, és que no la sé.
1: Els mitjans volien saber tomàquet, no?
0: Ah, exacte. Salsa rosa.
1: Interessant, això. És a dir, tu, abans d'entregar un gos, encara que sigui un negoci, no?, i que paguin uns diners, tu vols la seguretat de que aquell animal estarà bé.
0: Sí, això és el principal. Però és que quan estàs fent una cria responsable, el client o família, diguem-ho així, que te ve a casa, és responsable. A nosaltres el que molesta molt sempre és el... I això és un debat, i seria un altre debat, és el no compris, adopta. Aquesta sempre és el 50-50, saps? És el taurino con l'antitaurino i el vegano contra el carnívoro. O sigui, no acabaríem mai. Però el problema que tenim nosaltres és que estem en el dintre del mateix sac d'una venda impulsiva, d'una cria irresponsable i d'una massa que compren i venen gossos que no saben ni d'on van ni d'on venen. La cria selecta, la cria responsable, es fa amb unes determinades línies de sang, amb unes proves genètiques, amb unes proves de salut, i clar, tot això comporta un gasto. Doncs com que comporta un gasto, perquè busquem sempre la salut, el caràcter, a part de la bellesa, doncs com que això comporta un gasto, hi ha d'haver un reforç a darrere econòmic perquè això s'ho pagui. Com que això incrementa el gasto, també incrementa el preu, i la gent s'ho repensa, ens truca, s'assessora, ens ve a veure, ens ve a conèixer, fa una reserva, neix la camada... i després se li otorga el cadell que ens ha demanat, amb les característiques que ens ha demanat. Clar, és molt diferent a el que es veu a xarxes i a el que la gent pot pensar, però normalment jo tinc l'experiència, perquè tots els gossos surten de casa amb el microxip posat de la IAC, o sigui, tots els gossos estan identificats, i a dia d'avui

0: tinc dos casos, que han sigut dos casos greus, que han abandonat el seu gos. Si en 25 anys m'han abandonat dos gossos per causes greus, ostres, serà que fem la feina molt ben feta, els criadors responsables, però estem dintre d'un sac i la veritat és que la repercussió d'en Lamin i la Inés ens ha anat molt bé per un costat, perquè dius, ostres, ara ens coneixem, ens coneixem més, potser, però per altra banda, doncs, ens han inclòs un altre cop a dintre d'aquest sac, que és el que no ens ha agradat d'aquesta visita.
1: T'ho anava a comentar, perquè vaig entrar al post que hi havia i vaig veure això, que entenc que grups, no, de persones que són pro-adopció, que potser tu també ho ets, però em refereixo a pro-adopció en contra de la venda, no, d'animals, es va abraonar, no, sobre unes persones que es guanyen la vida fent això, no? I d'una forma responsable, com dius.
0: Exacte, tu. Però clar, però és que les adopcions són necessàries perquè hi ha molta responsabilitat a la hora d'escollir un gos. Vull dir que necessitem adopcions perquè les adopcions són necessàries, necessitem voluntaris perquè hi ha gent que està fent les coses molt mal fetes, saps? Vull dir que jo sempre ho dic no és lo important la compra o l'adopció, sinó la responsabilitat i el compromís que tens cap a aquella mascota durant els anys que visqui. Vull dir que hem de conscienciar la gent de que això no és una joguina, això no és un regal de Nadal, és una vida, comporta uns gastos i comporta una responsabilitat. I ara, doncs, ja que estem, doncs, jo ho dic, porten, des de que jo he començat, amb 18 anyets i en tinc 45, porten amb l'eslògan "no compris, adopta". Seria hora de poder començar a pensar en canviar aquest eslògan, perquè no funciona. Cada dia hi ha més adopcions, cada dia hi ha més abandonos i la cria està descontrolada. Èticament, la cria que no està regulada. Vull dir que els que fem les coses ben fetes, criem bé i fem una cria selecta, els nostres gossos no s'abandonen. Hi ha un tant per cent de gossos de raça amb una protectora, i estic d'acord, però és minoritària amb els gossos creuats o a la gent irresponsable que ha tingut de deixar el gos allà perquè es pensava que això era un capritxo de cap de setmana. Però bueno, això és un debat que, ja dic, queda sempre molt obert, hi ha les dues cares de la moneda i
1: res. És interessant. Quanta estona hi van ser?
0: Ostres, van estar-hi molta estona, o sigui, més de lo normal, perquè normalment una visita a casa pot durar una horeta, una gent que no tingui idea de tenir un gosset i faci moltes preguntes pot durar pràcticament, doncs no sé, una hora i mitja, però varen arribar a les 6 de la tarda i se'ls va fer tardíssim, que van marxar quasi un quart de 9 del vespre. Sí, varen estar-hi més de 2 hores a casa.
1: Bueno, perquè suposo que estaven còmodes també, no? I el que els interessava i tenien ganes de parlar i de comentar.
0: Sí, moltes preguntes. Sobretot per l'Emil, perquè no ha tingut mai gos. Ella sí, però en l'Emil va fer moltes preguntes.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Molt bé. I això que dèiem, que si no fos perquè us ho van dir, potser no teníeu ni la foto, és cert, i m'has explicat una altra anècdota, que tu també has estat amb altres famosos i no tens pas records, no? Tens pas fotografies.
0: Ni fotos.
1: Has estat amb en Messi.
0: Sí. I amb la Shakira en treball, perquè també moltes vegades em trucaven per fer publicitats. I al fer publicitats, doncs baixes a baix a Barcelona amb un plató i després allà doncs treballes amb aquesta gent. I clar, sí que molta gent, doncs, hi ha cua per fer fotos, però no sé, jo ho he trobat sempre que vas allà, tots estem allà per treballar.
1: Fins algun dia te la van oferir, vols fer una foto amb Messi, no? I tu vas dir que no calia, no?
0: Bueno, és que no.
1: No.
0: És una persona normal i corrent, com una altra. Simplement que té la sort de ser un crac amb el que fa i la retribució econòmica que li comporta.
1: Entenc això, són rodatges que necessiten un gos, no?
0: I que
1: busquen algú que pugui venir una estona amb un gos, no? I que pugui...
0: Bueno, tot el que vegis és que amb qualsevol cosa, per exemple, si mires l'anunci, ara te diré el de la pizza Tarradellas, surten 5 gallines, que aquelles gallines ha anat un especialista a buscar-les amb un galliner, que siguin ben vermelles, i es passegen 5 gallines per fer aquella d'allò. Saps? Vull dir que no només és un... O sigui, és un món, el món del plató. Hi ha tots els animals que van allà i hi ha gent treballant.
1: Però estem parlant d'animals ensinistrats o no?
0: Sí, no, normalment que sàpiguen fer una funció. Saps? Jo recordo una vegada que vaig fer un anunci per un animal... Per Advance. I em van dir, el gos es pot tirar a l'aigua i sortir de l'aigua, expulsar-se i tirar una pilota i portar una pilota a la boca. Dic, ostres, tinc aquesta boxer que li encanta l'aigua. Vam quedar en un camp de golf a Mataró i a la primera. O sigui, tira la pilota per aquí, la càmera l'enfocarà per allà, s'expulsarà aquí i a la primera. I amb en Messi, recordo que estava assentat en un sofà jugant a la Play, sortia com una pilota, ell l'havia de xutar amb una xilena cap a dintre la pantalla i tenia al costat en un puff un boxer assentat i després van fer el mateix rodatge amb un Jack Russell. I va sortir el Jack Russell al final, que en comptes del boxer, però vull dir que a Plató moltes vegades es fan moltes improvisacions d'aquestes i a mi m'han trucat diversos cops per treballar.
1: Era en Hitchcock que deia que no, nunca trabajes con niños ni con animales, no, no treballes amb nens ni amb animals, perquè no els coneixia.
0: Jo tot el contrari, tota la vida treballant amb animals.
1: Sí, sí. I això, i m'explicaves abans també que t'ha portat a la teva passió i professió, t'ha portat a Itàlia també.
0: Sí, perquè la meva raça, que és el bòxer, la principal, doncs els millors criadors que hi han hagut arreu del món sempre han sigut Itàlia, doncs jo sempre m'he mogut molt a Itàlia. He fet més exposicions pràcticament de bellesa a Itàlia que a Espanya. Tinc més títols a Itàlia que a casa nostra.
1: Caram.
0: Sí.
1: I això per què creus que és?
0: Generalment és per les enveges. Perquè a Itàlia la cria és més conjunta i aquí, en aquest país, doncs hi ha més enveja i el que no, per exemple, té una línia no vol l'altra perquè és d'aquest, perquè és de l'altre, perquè aquest guanya, perquè aquest no guanya, i en canvi la col·laboració italiana és més global. Després en els campionats importants es nota, es nota això, perquè fan més pinya, tenen més bona selecció i crien més bons gossos.
1: Quants criadors hi ha de gossos a Catalunya, més o menys?
0: A Catalunya, clar, el problema que hem tingut ara és que no és un problema, o sigui, al final és una cosa que s'ha seleccionat i s'ha fet ben feta. Amb la llei del benestar animal nova que ha sortit, abans una família podia criar sense nucli zoològic, sense estar donat d'alta, i podia criar sense la llicència d'activitat. I avui dia, al tenir tantes restriccions, doncs ens hem trobat que aquí a Catalunya registrats serem uns 3 criadors de bòxers, com t'estic parlant. Si parlem a nivell morfològic, una exposició l'any 2010 a Girona hi havia 180 bòxers. Ara aquest any se'n fan 2 exposicions i poden hi ha 6 o 7. Ha baixat molt, perquè també ha baixat molt l'afició, perquè també han dificultat molt les coses.
1: Això, entenc que vosaltres heu... O sigui, la teva passió principal és el bòxer.
0: Sempre, sempre.
1: I aquí heu tingut la possibilitat de criar Golden.
0: No? Exacte.
1: Com és que t'agraden tant els bòxers?
0: De tota la vida.
1: Per la gent que ens entengui, no sé si...
0: Pel caràcter, suposo.
1: La gent que tingui una edat, no sé si són els que tenia el Magnum, no? Sortint el Magnum, són aquests? No, aquells eren Dobermans, potser.
0: Sí, era Dobermans, el Magnum tenia Dobermans.
1: Però com el descriuries, un bòxer?
0: Perquè és un gos molt juvenil, és un gos molt atlètic, és molt nerviós, hiperactiu, i després, com que va molt amb mi, doncs ens portem molt bé. Saps? El Golden és totalment el contrari. Va entrar un Golden que vam recollir nosaltres d'adopció d'una família que no el podia tindre i van dir, ostres, doncs deixa'ns el que ens el quedem. I vam descobrir un caràcter diferent, i com que també amb l'edat, vulguis que no, també he anat baixant jo revolucions, dic, ostres, dic, aquest també m'agrada. I vam descobrir molt ràpidament el tema de que el Golden no només és un gos que pugui ser un capritxo, que pugui ser una moda, que és un gos d'assistència. I he fet tota la vida el mateix amb el bòxer, vaig dir, ostres, això és algo nou, saps? És algo diferent. Poder atendre una família que té un problema i poder ajudar. I ens vam liar, com vam arribar aquí, amb el Golden, i ho hem anat portant, i estem molt contents a dia d'avui.
1: I això que ara que m'ho comentaves, que ja m'ho havies comentat a l'inici, que això per fer vas com a tractament o com a teràpia... Quins són els usuaris habitualment? De què estem parlant?
0: Famílies amb nens amb autisme. Sí, perquè hi ha molts nens, per exemple, amb inseguretats, el gos els reforça, o gossos que són molt i molt tranquils, que fem equilibrar la balança amb un nen amb molta hiperactivitat, saps? Vull dir, per baixar revolucions. A part de moltes més virtuts que té amb el seu caràcter, que és un gos que és molt educat, és un gos molt intel·ligent, és molt noble, no té jerarquia, vull dir, no s'enfadarà mai amb cap altre gos, vull dir que és molt fàcil portar-lo a passejar perquè realment aquella família el disfruta. És un gos que no és un PPP, que no has de tenir una assegurança, has de tenir molt de control sobre aquell animal o has de tenir molts de coneixements. El no tenir, de tenir molts de coneixements, el gos te simplifica molt el dia a dia. I avui dia, com que jo et diré perquè el Golden en aquests moments és un gos potser tan demandat, perquè com que tenim una vida tan accelerada i no volem privar-nos de tenir un gos a casa, el Golden és un gos ideal, perquè és un gos que és pacient, és tranquil, no et destrossa, el pots treure a passejar, és un gos que no et dona problemes. Vull dir que al final una família que s'assessora diu, ostres, potser el Golden està fet per nosaltres, perquè som una família que tenim els nens tot el dia al col·le, tenim activitats, jo treballo, i aleshores que podem disfrutar-lo, ostres, doncs tampoc volem després que ens atregui un gos a esquiar, saps, d'aquests que van correguent pel carrer. I dic, ostres, doncs el Golden és molt noble en tots aquests aspectes i per això poder avui està tan demandat i tothom parla del Golden Retriever perquè ha descobert una cosa que ja és de tota la vida, però avui dia s'adapta molt a moltes famílies, amb fills, sobretot.
1: Si no ho entès malament, també tens relació amb els cavalls?
0: Havia tingut molta relació amb els cavalls. Per això he arribat aquí, per això he arribat aquí a Sant Joan de les Abadesses, precisament. Perquè la finca en la que estem era la finca d'en Pau Romero.
1: Sí.
0: I amb en Pau Romero jo ja havia vingut aquí quan era petit a veure, cada setmana venia a veure el que li naixia, i jo era petitó, tenia 18-20 anys, i estava cada naixement, cada setmana aquí a veure els seus cavalls. I després vaig anar escalant una mica amb el món del cavall, i quan vaig tenir l'oportunitat de quedar-me a treballar en els països àrabs vaig dir, saps què? Me'n torno cap a casa. Quan vaig tenir-ho tot a punt, vaig dir, me'n torno cap a casa, amb els meus gossets i amb la vida tranquil·la.
1: És a dir, que vas anar als països àrabs a treballar també
0: sí,
1: amb el cavall.
0: Sí, havia treballat amb els cavalls àrabs també de morfologia. Els preparava i els entrenava per anar a concursos.
1: Això has de tenir alguna formació específica o és la passió aquesta ja vas aprenent i vas coneixent?
0: Tot això és vocacional. Ningú te diu com s'entrena un cavall, quin tipus d'alimentació necessita, els cuidados, igual que tot el món aquest que és una mica la bellesa en general d'un animal, és a mica en mica aprendre d'un que ja ho fa i anar-t'hi fixant i després portar-ho una mica a la sang. La Judit i jo, per exemple, és vocacional. Jo mai de la vida em dedicaria en aquest negoci per negoci. És que no és negoci, això és el que molta gent no entén. Això és una cosa que t'agrada o no t'agrada, perquè haver d'estar pendent dels teus animals 365 dies l'any, 24 hores, això és vocacional, no hi ha horari.
1: Com viure el fet que... Perquè això ens hi hem trobat tots els que tenim tingut mascotes o gossos o gats, però clar, vosaltres que en teniu tants i que fa tant temps us deveu trobar molt sovint això, que hi ha un dia un animal que es fa gran i que es mor, no? Vosaltres viviu això... regularment, forma
0: això,
1: part de...
0: Sí, això ho porta bé hasta el meu fill que té 6 anys. Ha entès bastant el concepte de lo que és la vida i la mort. Sí, sí. També t'he de dir, afecta molt al principi, com tot, però avui dia doncs, és el nostre dia a dia.
1: Acompanyar-los, cuidar-los i acompanyar-los fins i tot en la bellesa.
0: Exacte. Això també és com un cirurgià. El dia que se li ha mort un pacient... doncs poder que ell el recordarà tota la vida, però quan se n'hi ha mort 10, doncs ja és el seu dia a dia i es porta diferent. Això és exactament el mateix.
1: Molt bé, no sé, què és el que més t'agrada, l'últim que et faig, és el que més t'agrada d'aquesta professió?
0: Ostres, doncs haver de treballar amb animals i no haver de treballar amb persones, per dir-ho d'una manera. Sí, no sé, és que és el que et dic, és algo vocacional que farem tota la vida perquè és el que ens agrada i no sé, és que poder tenir una finca, la feina, la responsabilitat i l'estar mirant a les 12 del vespre un pedigrí, trucar amb un, trucar amb l'altre, a veure aquestes línies... Per exemple, avui mateix he enviat una progesterona, estic pendent de que m'arribi el semen de Polònia per fer una inseminació que estem desitjant des de fa 2 anys. És una cosa que potser no s'entén, però és la vocació i la passió. Com el que li agraden els canaris, com aquell senyor que vol tenir un hort amb unes tomates de Montserrat, o sigui, cada un amb el seu.
1: I quants en teniu ara?
0: Nosaltres de propietat tenim 38 gossos. Després, a més, els que poden venir a la guarderia i d'això, que a l'estiu se'ns emplena la guarderia, però intentem no tenir cria. Ara també volem fer un parón una mica a la cria fins a la primavera, volem tenir una mica de descans, i, bueno, mica en mica.
1: Escolta, apassionant, et convidarem un altre dia, perquè és una entrevista llarga, portem ja 25 minuts.
0: I m'has dit 15.
1: Però, ostres, veiem que ens deixem moltes coses. Si et sembla, sempre que tinguem algun dubte o alguna cosa...
0: Cap problema.
1: Doncs, espera, moltíssimes gràcies.
0: A res, a vosaltres.
1: Adéu. I el nou treball d'Adrian Young, Afro Disco Makossa, és un disc molt ballable que connecta l'afrobeat, el funk, la música disco i les tradicions rítmiques del Camerun i Ghana. Establert a Los Angeles, Young va ser un DJ en projecció internacional, però és conegut sobretot com a arranjador, compositor i productor musical. La seva col·laboració amb Tony Allen i Ebo Taylor, músics pioners de l'afrobeat i del highlife, respectivament, van ser fonamentals per a aquest disc.

0: I nosaltres ara escoltarem una entrevista que vàrem fer ahir als responsables de la cursa del Taga al Territori 17.
1: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest dissabte, coincidint amb la festa del Grito, Sant Joan de les Abadeses acollirà la 27a edició de la cursa del Taga 2040, que comptarà amb una munió de corredors que podran pujar fins a dalt d'aquesta muntanya tan emblemàtica i també visitar l'entorn tan privilegiat del municipi santjoaní. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest matí ens acompanyen a l'estudi en David Rovira i en Joan Ferriol. En David és el director de la prova i en Joan un dels organitzadors. I ells dos doncs, ens explicaran tots els detalls d'aquesta mítica prova amb més d'un quart de segle de vida ja. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per ser al Territori 17 amb nosaltres.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: L'any passat, si us recordeu, ens va acompanyar també l'Albert Ramoneda, que és l'exdirector de la cursa, però aquest any ja voleu sols, no? Com aquell qui diu. No sé si us ha ajudat encara també ell, l'antiga organització, o ja heu fet la transició completa, i una mica quina és la principal dificultat que us heu trobat en aquesta edició.
4: Bueno, doncs l'Albert sí que ha fet ja la transició completa, ja no és el director de la cursa, ara som jo i en Roger, i res, l'Albert encara segueix formant part del nucli organitzatiu i ens ajuda amb el que faci falta, però bueno, ha fet una mica un pas al costat en aquest sentit. I sincerament el punt que ens ha costat més gestionar aquest any és una mica l'esllavissada d'Ogassa, perquè a nivell logístic sí que ens canvia una mica tot, sobretot punts de control dels avituallaments o inclús nosaltres a l'hora de fer el marcatge o el recorregut. Vindria a ser el punt que més ens està costant gestionar.
2: Abans, Ona, que els hi puguis preguntar, això, l'esllavissada aquesta d'Ogassa, em sembla que també talla una mica la carretera de Coll de Jou, no?
4: Sí, bàsicament, sí, aquest punt, que és el punt tallar la carretera de Coll de Jou, llavors no podem arribar a Coll de Jou des d'Ogassa i hem de fer, doncs, tota la volta, o ja sigui per Ribes i Bruguera o per la carretera de Ribamala i bueno, doncs clar, sí que ens perdem molt de temps en aquest sentit. Ara després anem a fer tot el marcatge i, bueno, altres vegades ens pujàvem a Coll de Jou, ens repartíem en grup, ens tornàvem a trobar a Coll de Jou. Clar, aquest any, bueno, haurem de fer unes miques més d'hores de cotxe. Inclús les persones que també fan de controls el dissabte, doncs també hauran de fer aquesta volta i organitzar-se de manera diferent, perquè des de Sant Joan per Ogassa no hi poden arribar.
1: Clar, queden 2 dies per la prova. No sé si ja teniu tancades les inscripcions o si estan obertes, no sé si encara es poden inscriure els corredors.
4: Tenim les inscripcions ja tancades. Arrodonim ja 400 corredors. Al final doncs, hem tancat això a 380 i entre col·laboracions i compromisos arribem a 400, que és el límit màxim que ens posem, perquè més de 400 persones sí que ja ens costaria gestionar. I res, molt contents d'arribar un altre cop a aquesta xifra.
2: Una xifra molt important que indica que la cursa està en plena forma. Competiu també aquest cap de setmana amb l'Olla de Núria, si no tinc mal entès, i ompliu igualment. Vull dir que la cursa clarament està consolidadíssima i teniu molt de públic. Previsió meteorològica, que això és el que ens interessa. Avui a Sant Joan, bueno, ja ho veieu, fa un dia una mica gris, però pel cap de setmana en principi és tot el contrari, no? Vull dir que en teoria farà bon temps, no? És el que espereu, no?
3: Sí, segons el que hem estat mirant a la previsió online, sí, el dissabte ha de fer bon temps, ha de fer sol. Avui, al vespre i demà al matí, o sigui, la matinada d'avui pot ser que plogui, i també pot ser que plogui demà, o sigui, divendres a la tarda, però això poder ens és una mica perillós, perquè després a l'hora de marcar, si marquem i després plou, pot ser que les cintes caiguin a terra. Llavors estarem una mica pendents d'aquesta pluja de la tarda, però al principi el dia de la cursa ha de fer bon temps, i tot i així farem, bueno, publicarem un vídeo amb la previsió del temps del dissabte, o sigui que estigueu atents a l'Instagram de la cursa, perquè veureu que estarà penjada allà la previsió.
2: També serà més divertit el recorregut, si està una mica humit, també.
3: Exacte, la baixada de Sant Amant serà divertida.
2: Veurem caigudes.
3: Poder sí. Haurem dit els fotògrafs que es posin a la baixada.
2: A la baixada.
1: També us volíem preguntar que, clar, la cursa, suposo que com cada any té 3 recorreguts, el més destacat i també potser el més dur és el de 28 quilòmetres. Expliqueu-me quines característiques té, també per on passa, i no sé si hi ha algun petit canvi de traçat o també sempre és el mateix recorregut al llarg dels anys.
3: Vale, doncs sí, al final la cursa del Taga, el recorregut més emblemàtic és el de 28 quilòmetres perquè justament és l'únic que puja fins al cim del Taga. Vale? I a part del cim del Taga, doncs abans puges al Puig Estela i després fas Sant Amant. Vale? És un recorregut que passa pels tres cims aquests de Serra Cavallera i res, el bo és que comences des de Sant Joan i acabes a Sant Joan. Llavors és molt bonic perquè comences a Sant Joan, puges de cop 1.300 metres fins al Puig Estela, vas caranejant fins al Taga, baixes fins a Coll de Jou, puges a Sant Amant i després el que et queda és una baixada molt llarga de 12 quilòmetres fins al poble de Sant Joan, un altre cop on has començat. Llavors, clar, el que té és un desnivell acumulat de cop, que és el que puja al Puig Estela, i la resta doncs, es va més o menys fent, però bueno, no us vull dir que és una cursa difícil.
5: S'ha de tenir un nivell...
3: Però un cop estàs a dalt al Puig Estela i al Taga, les vistes ho compensen. O sigui que...
2: S'ha de tenir, bueno, per fer-la un entrenament superior, un nivell físic important i, a més, no saber pujar bé, no? Però saber baixar també, que podent aquestes curses a vegades fa molt la diferència, no?
4: Sí, la veritat és que és una cursa bastant llarga, que vulguis o no, ja són 3-4 hores de cursa ben bones i sí, home, ha de ser una cursa que ja tens bastant entrenada i que ja n'has... portes una mica d'entreno. En Joan també us ho puc explicar perquè aquest any en comptes d'organització també serà corredor. Mm-hmm. Llavors...
2: En Joan ens podria fer una mica la crònica explicar... de com li ha anat.
4: Sí, exacte.
3: Si m'entrevisteu el dia després, si estic viu...
2: Sí, home, sí, i tant. Té pinta, Joan, que tu seràs dels primers, eh?
3: Bueno, no ho sé. Hauria de preparar una mica més, poder.
4: Però sí que aprofitem una mica doncs, també per... comentar, quan hem anat posant a xarxa això els últims dies, que bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que sí que es mirarà abans de la cursa, tant per nosaltres com per la FEC, que és la federació que ens recolza sobretot doncs, bueno, organitzativament, i també la cursa del Taga forma part del circuit de Copa Catalana, com ja és sol ser habitual els últims anys. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de material obligatori que simplement és... manta tèrmica, paravent, xiulet, uh-huh. I... manta tèrmica, paravent, xiulet, i... me'n deixo un...
3: Ben l'aigua.
4: I...
3: litre d'aigua, no?
4: No, sí. Immòbil, perdona.
2: Immòbil,
4: sí. Llavors, la de 28 quilòmetres i la de 15 han de portar aquest material obligatori, i la de 9 quilòmetres, l'única cosa que és imprescindible és el mòbil, perquè al final és bastant a prop del poble. Llavors, xiulet, manta tèrmica, l'han de portar. Llavors, bueno, una mica doncs, que la gent també sàpiga que es faran controls de material i doncs, que s'ha de portar una mica també doncs, més que res, home, la de 28 i 15 quilòmetres, que ja són 2 hores mínim a la muntanya, doncs bueno, és un material al final que si es fa muntanya és bastant imprescindible portar, i la manta tèrmica, si més no, i un paravent... són coses que s'han de tenir, llavors...
2: I puges alçada i el temps, evidentment, en teoria és bo, però pot bueno, canviar i s'ha de tenir...
4: En un dia com avui, el paravent segurament faria molta falta tota la part de Serra Cavallera, llavors, també dir-ho des d'aquí, ja també serem una mica passats a les xarxes socials, que, bueno, que aquest material s'ha de portar sí o sí.
1: Clar, i també el material de la cursa de Can Camps i de Coll d'Art, què ens podeu explicar? És el mateix? No és el mateix?
4: Sí, és exactament el mateix que cada any, la de Can Camps i Coll d'Art. Bueno, són curses que nosaltres mantenim sí o sí, perquè al final doncs, també ajuda molt a la gent que algun dia doncs, li agradaria fer la cursa llarga, doncs, començar-se a apropar a poc en aquestes distàncies, tot i que bueno, la cursa de 15 quilòmetres ja té una certa duresa perquè gairebé arriba als 1.000 metres de desnivell positiu, però no estem molt contents de tenir aquestes curses doncs, perquè també atrem molta gent del poble, gent que comença a fer activitat, que comença a córrer, doncs, que s'apunta a la cursa de 9 quilòmetres, gent que ja va fer l'any passat la de 9 i aquest any fa la de 15, llavors, sí, les mantenim i són molt importants per nosaltres, llavors, bueno, el recorregut és exactament el mateix com cada any, i ja està.
2: Dos recorreguts, això, més curts, de 15 i 9, no?
4: Sí.
2: Si no tinc mal entès, vull dir que són més assequibles, sobretot la de 9, que comentaves, que només s'ha de portar el mòbil, com aquell qui diu, de, vull dir, no.
4: El mòbil és l'únic que no... Que és prescindible.
2: Que és prescindible.
4: Sí, manta tèrmica, el xiulet i el paravent.
2: Perfecte. La cursa que... es mantindrà el dissabte, ja fa un parell o tres d'anys, no?, que es va apostar per canviar-la el dissabte. Sembla que la decisió ja és ferma i que us funciona, no?, segurament. També hi ha amb això de l'Olla de Núria, per exemple, que em sembla que és diumenge, però bueno, que tampoc afecta perquè qui va a un no va a l'altre, però vull dir que, mira, si algú vol fer les dues, doncs també pot, eh?
4: Sí, de fet, hi havia l'iniciativa que van tenir fa un parell d'anys de fer la Tagolla, que era una espècie de cursa per etapes que... es començava a Sant Joan i llavors el següent dia podíem fer l'Olla de Núria, però bueno, no vam poder-ho portar a terme. Llavors, bueno, nosaltres mantenim la cursa dissabte. Sí que és cert que hi ha l'Olla de Núria el diumenge, però és el que dius, tampoc la gent que ve aquí no anirà a l'Olla i dubto que hi ha algú que faci les dues curses, però nosaltres també a nivell d'organització ens funciona una mica millor el dissabte, perquè el diumenge bueno, doncs podem acabar de desmarcar algun tram si encara han quedat cintes. Sí que és cert, doncs, que bueno, poder la setmana de la cursa, el dijous i divendres, ens hem de demanar feina de la festa i marcar i això, però bueno, el dissabte també hi coincideix amb el Grito,
2: sí,
4: fa molt poble.
2: I festa major la setmana anterior, vull dir,
4: exacte.
2: Ho teniu sí, tot. Sí, sí.
1: I també per acabar, a part d'aquestes curses, també tindrem les curses infantils, no?
4: Sí, tenim les curses infantils que comencen el dissabte a les 5 de la tarda. I bueno, que la gent es pot inscriure a través de la web o inclús en el propi dia abans de la cursa sempre solen fer algunes inscripcions per la gent que no ho ha pogut fer.
2: Doncs ja ho sabeu, els més petits també podran fer. Quines edats són, per cert, que... curses infantils són...
3: D'I3, els més petits seran D'I3. Fins a segon d'ESO.
4: Sí,
3: bé, no?
4: Sí, fins als 12-13 anys.
3: 12, exacte. 13. I llavors són 5 recorreguts, no sé si són 4 o 5 recorreguts, sí, diferents, de diferents distàncies.
4: 5 recorreguts.
3: Sí, des de 200 metres fins a un quilòmetre i mig o així.
2: Perfecte, doncs res, fins aquí l'entrevista d'avui, doncs en aquest cas amb en David Rovira, que és el director de la prova, i també en Joan Ferriol, un dels organitzadors d'aquesta cursa al TAC, que serà, recordem, aquest dissabte, que tindrà doncs aquests tres recorreguts principals, sobretot el de 28 quilòmetres el més destacat, i també curses infantils per als més petits, i res, desitjar que faci bon temps, que sembla que això sí que ho tindrem, i que, com que heu omplert, ja no us desitjo que s'inscrigui ningú més, sinó que vagi molt bé i que sigui un èxit com cada any. Moltes gràcies per haver estat al Territori 17 amb nosaltres.
4: A vosaltres.
3: Sí, a vosaltres.
2: Gràcies.
0: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí, no sense abans sumar-nos a les mostres de rebuig davant de totes les violències sexuals, i manifestar suport a aquesta noia menor afectada per una agressió sexual. Ella ha denunciat, doncs, una agressió sexual a Sant Joan en aquesta passada festa major. Doncs suposo que ja haureu escoltat la notícia, l'haureu llegit també a través del nostre mitjà. En tot cas, això, ho deixem aquí. Que vagi bé i fins demà.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. Sweat and strain, you look for sun.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

wish the snow away. Rise in the darkness of the gathering day.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.